0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Escoltes ICAT. Should be

Escoltes ICAT. Guess I'm gone.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

bufada de la xapa d'un borratxo sense cap sentit, o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la teua realitat, o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fulls de la llei de la gravetat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Ana Alfonso. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o en polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás hay que sacarlo.
3: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
1: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros. Més notícies, Carola Gil.
4: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA.
1: L'augment del preu del gas complica les reserves europees de cara als mesos de més fred. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica han encarit els preus i això fa que les companyies no els surti a compte emmagatzemar gas. Les reserves a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. L'economista de la UPF, Isaac Valey, alerta que això s'acabarà notant a la factura.
5: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
4: Busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyó dels Estats Units després d'una riuada sobtada. Va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de noves riuades sobtades.
1: L'expresident de Veneçuela, Nicolás Maduro, capturat al gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó i apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump que es quedarà amb una part del petroli de Veneçuela. Vilafranca del Penedès ha viscut aquest diumenge una diada castellera de Sant Fèlix extraordinària. Els castellers de Vilafranca han fet història en descarregar per primera vegada el Pilar de Nou.
4: Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra. A la plaça de la Vila hi han coincidit les quatre colles castelleres més en forma del país. La colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la colla joves Xiquets de Valls.
1: Esports. En la tercera jornada de la primera divisió de futbol s'han jugat el Celta 0, Atlètic Club 2 i el Deport 3, València 1. El Madrid ha guanyat 4-0 al Màlaga i se situa provisionalment líder pendent del Barça, que avui rep el Rayo a 8:45.
4: Un Barça que fitxarà el davanter brasiler Gabriel Jesús, provinent de l'Arsenal, per un preu al voltant dels 10 milions. El club blaugrana ho veu com una opció de mercat i el jugador agrada Flick.
1: Ha començat la Lliga Femenina de Futbol amb victòria del Barça contra el Tenerife, 5-0 al Johan Cruyff. El Badalona ha perdut contra l'Atlètic Club per 3-1.
4: Àlex Palou s'ha coronat campió de la IndyCar per cinquena vegada en la seva carrera i per quarta consecutiva. Ha quedat desè a la segona cursa del dia i en tenia prou amb quedar entre els 20 primers per aconseguir el títol.
1: I en ciclisme, Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta, amb final al Port d'Aitana i referma el lideratge.
0: Fins aquí les notícies.
6: Molt bon dia, matiners. Un cafè i a saltar del llit.
7: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 31 d'agost. Ja hi tornem a ser. Arrenquem la segona temporada del primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Som els matiners i esperem que hagueu tingut unes vacances fantàstiques, que hagueu descansat, que també hagueu desconnectat i, home, que ens hàgiu trobat a faltar una mica. Si us acabeu de despertar, heu de saber, o heu de tenir en compte, que aquest dilluns la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca també al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus, i temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Moment de saludar-la, Lara García, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia,
0: com
1: Xavi.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Doncs fantàstic, hem recarregat piles i tornem amb més força, no?
0: Escolta, us he dit una cosa, Lara García no ha parat de voltar per tot el món, perquè ens podries resumir una miqueta què has visitat aquest estiu.
1: Doncs mira, he anat a les Canàries, he anat a Canadà i a Sardenya.
0: Poc.
1: Poquet, res, una volteta.
0: I després escapadetes amb les amigues.
1: Escapadetes puntuals, no, hem fet de tot.
0: Escolta'm, i com comencem avui?
1: Doncs avui acomiadem l'agost amb aquesta cita de Josep Pla, del Quadern Gris, que diu que al setembre el país agafa un aire tardoral i dolcíssim. L'aire queda net, la terra peres pro, i els cels incandescents de l'estiu esdevenen d'un blauet tendre.
0: Molta gent que segurament ens està escoltant ara mateix desitjant que baixin aquestes altíssimes temperatures que hem tingut al llarg de l'estiu. També aplaudiments, sisplau, per Marc Curado. Molt bon dia, Marc.
2: Bon dia, Canalia.
0: Com van anar les vacances?
2: Sempre van bé.
0: I sempre curtes?
2: Això sempre.
0: Tampoc
2: I
0: has parat,
2: eh? I sobretot amb Lara García, sempre curtes i sempre diferents.
0: No et queixaràs, que tampoc
2: gens,
0: has parat,
2: gens,
0: eh?
2: Gens.
0: Alguna cosa destacada, aquestes vacances?
2: Descansar el que els fills deixen.
0: Molt bé.
2: Que aquesta és l'altra cosa, l'altra variable important en la vida.
0: Aquestes són les vacances de veritat. I com tenim el sol aquest matí, Marc?
2: Avui a Manresa el sol sortirà a Canalies a les 7 i 17 minuts i el dia hi durarà exactament 13 hores i 11 minuts.
0: I home, per favor, també, Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa novament.
3: Moltes gràcies.
0: Què tal les teves vacances?
3: Estupendes.
0: Bé, també no hem parat, eh?
3: Sí, hem anat més a prop que Lara García, diguem-ne, que el mínim de 13 hores de vol que ha fet ella no ha sigut el meu, però vaja... Però...
0: Ha estat a la vela a Itàlia.
3: S'han aprofitat, exactament, a Itàlia vam estar.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, què passarà aquest primer programa d'aquesta quarta temporada, Maiol?
3: Doncs mira, reprenem amb forces, estarem a Ceuta, allà hi ha la Marta Viana, perquè fa un mes de l'entrada massiva de migrants i veure com respira la ciutat. També tindrem a Oriol Junqueras a la hora del matí, amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Us, els habituals del programa, ja haureu sentit dos noms nous. També parlarem del temps i d'una realitat que haureu viscut aquest estiu si sou dels afortunats que tenen aire condicionat, que és que no hi ha operadors d'aire acondicionat. Això és molt important. Farem actualitat del cor, perquè l'estiu ha anat carregadet, i acabarem amb l'Àguera Esportiva, que avui ha partit del Barça.
0: Home, amb el Rayo, no?
3: Amb el Rayo, molt bé. Molt bé, veig que has estudiat.
0: Si no estudiem malament, si no ens ho esperen. Gràcies, Maiol, fins ara. Bé, de fet, recordarem aquest estiu per moltíssimes coses, però sobretot per un fenomen que ens va deixar sense paraules.
4: Una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista. Una cosa mai vista.
0: Va ser l'eclipsi solar total que vam poder gaudir el 12 d'agost, també en directe aquí a Catalunya Ràdio. Va ser un fenomen històric a Catalunya perquè feia més d'un segle que no passava. Però, de fet, també recordarem aquest estiu per les altíssimes temperatures que hem tingut.
5: Calor, calor, que em falta calor. Acosta't una mica, per favor.
0: Ai, de fet, al contrari del que canta la trova, confó, més que faltar, la calor ens ha sobrat, per no dir que ens ha sobrepassat. I és que la frase més repetida aquest estiu ha estat quina calor.

0: Per sort, hem de dir que tenim bones notícies per tots vosaltres, els oients més matiners de la ràdio. Avui ja tornem a ser aquí amb la brisa fresca que el país necessita.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el moment de dormir amb Carola?
2: Doncs mira, des d'aquesta matinada, els usuaris de Google Maps dels Estats Units ja veuen el llac Ontario amb el nou nom, Llac Amèrica. El president nord-americà Donald Trump, que va rebatejar aquest espai fronterer amb el Canadà per decret la setmana passada, ha celebrat el canvi de nom a través de la seva xarxa social, com no. La nova denominació només és visible per als usuaris nord-americans. Al Canadà, el llac continua sent Ontario. I a la resta del món, doncs Google opta doncs, per una solució salomònica i mostra els dos noms. El canvi de nom s'emmarca en l'escalada de tensió comercial entre Washington i Ottawa i, de fet, tampoc és la primera vegada que Trump reescriu la geografia a cop de decret. A l'inici del seu segon mandat ja va convertir el Golf de Mèxic en el Golf d'Amèrica. Ara falta saber quin serà el seu pròxim accident geogràfic que passarà pel despatx oval. Bé, passa abans pel despatx oval que no pas pels llibres de geografia, eh?
0: Veurem quines... quina sorpresa, sí, quines trapelleries ens ha preparat el president Trump, que sempre acostumen a passar de matinada i sempre les acostumem a explicar en aquest programa.
2: Sí, sí.
0: Gràcies, Carola.
2: Distrets en té.
0: 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per la iniciativa que han tirat endavant en un hospital de la Paz, a Bolívia. Andreu Merino.
3: Es tracta d'una iniciativa pensada per als nens i nenes malalts de càncer. Durant el seu tractament són acompanyats per un peluix de nom Roberto, que a més de ser una joguina, també és un recurs que l'equip mèdic utilitza per explicar als infants quins seran els propers passos del tractament i també els efectes que aquest tindrà sobre el seu cos. Tot plegat perquè el tràngol que han de passar sigui el menys hostil possible. Així explica l'origen de la idea, una de las responsables del proyecto, en declaraciones a la televisión boliviana.
4: Roberto nace a raíz de una relación que tenía especial, un peluche con una pacientita. Esta paciente empezó a tener una relación, como decía, especial, y lo que sucedió fue que le creó la magia, ella le puso el nombre de Roberto.
0: Las 5 y 12 minutos, tres buenas noticias para comenzar el matí. Ajuntaments i entitats locals de Catalunya han impulsat aquest estiu el projecte Brigada Jove per oferir feines d'estiu a joves d'entre 16 i 18 anys.
5: I és que no sempre és fàcil aconseguir la primera feina, no sé si recordeu la vostra primera quina edat, però vaja, això, 15-16 anys, la manca d'experiència professional i la minoria d'edat solen jugar en contra dels joves, per això aquest projecte ha ajudat a nois i noies a partir de 16 anys a trobar llocs de feina dins del seu municipi, com per exemple la Carla, que ha fet d'informadora ambiental

0: En una entrevista al diari de Girona, aquest investigador gallec diu que haver perdut el ritme lent ens fa perdre el contacte amb la realitat. Si el dia tingués dues hores més, mira, les dedicaria a contemplar els núvols o l'oceà tranquil·lament, diu, des d'una hamaca.
1: Mira, pràcticament ja fregant un quart de sis del matí. Molt bon dia, matiners. Benvinguts al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya. Acabem d'engegar la segona temporada dels matiners i, per últim, parlem que Itàlia multarà els vianants que travessin els carrers mirant el mòbil.
2: Això que sentia més la campanya que està fent el govern italià, que prepara un nou codi de circulació i es planteja multar amb 75 euros els vianants que travessin la calçada o caminin per la carretera fent servir el mòbil com si fossin zombis. L'objectiu és reduir els accidents provocats per les distraccions. La policia local del Sàsser, a Sardenya, es veu que ja fa anys que va decidir actuar contra els vianants distrets mentre escrivien missatges, miren un vídeo o estan en plena videotrucada. I les autoritats asseguren que han disminuït moltíssims els accidents provocats per aquests usuaris de smartphones zombis.
3: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: tal dia com avui, Elvis Presley feia l'últim concert al Canadà.
1: Era la tercera vegada que Presley actua fora dels Estats Units i això va marcar el final de la seva gira internacional. Va arribar en tren per despistar la premsa perquè el seu representant no volia que viatgés en avió. Va actuar davant de 26.000 persones, però amb la por que el públic es llancés a l'escenari, el concert va durar només 22 minuts. Al final va acabar passant, el públic va pujar a l'escenari en massa, però ell ja havia marxat i les entrades eren una ganga, $1.50.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Moment als matiners de Catalunya Ràdio de repassar algunes de les... dels sons, algunes de les històries que ens deixa el món de la tele. I precisament comencem ara parlant de l'home més fort de TV3, de Marc Ribas, que en el fons té un cor tou.
2: Molt bé. Sí. El presentador del programa Joc de Cartes d'Estiu es va emocionar en l'últim programa. D'aquesta manera tan emotiva es va referir als participants.
3: Va deixar-me dir-vos una cosa. Mira que n'he fet, de Jocs de Cartes, però feia molt de temps, molt, que no em trobava amb concursants que fossin com vosaltres. Crec que heu votat de forma justa, heu votat el que creieu, sense pensar ni en gustos personals ni en guanyar. Heu pensat en un criteri i un criteri professional. Crec que també heu pensat en el que es mereixia cada rival, és a dir, que heu sigut empàtics, la qual cosa també moltes vegades la trobem a faltar. I també heu sabut dedicar-vos al que ens hem de dedicar quan estem al voltant d'una taula, i no em refereixo a aquesta, sinó a les altres, que és gaudir del que hi tenim, compartir i riure. Només per això, moltes gràcies.
1: Oh, sí que es va emocionar, pobrisso, el Marc.
2: Que mono.
1: Bé, i aquí Pau, i després Glòria, perquè Paz Padilla ahir es va acomiadar de Telecinco, però just el dissabte feia una reflexió, vaja, bastant interessant, Marc.
4: Sí, l'humorista i actriu va demanar que, més enllà dels gustos televisius, és a dir, que un programa et pugui agradar més o menys, s'havien d'evitar els insults. Aquest va ser el moment de la conversa que va tenir amb el també humorista José Mayuste.
5: Yo digo, te puede gustar más o menos mi trabajo. Puede hacer una crítica, pero no insultes.
6: No insultes gratuitamente.
5: Por ejemplo, en el caso que nos ha pasado, es que aquí hay

0: Un equipo maravilloso, claro, que hace posible este milagro,
1: claro,
0: y que están aquí dando su esfuerzo. No deberíamos quedarnos callados los que leemos comentarios como eso, o la prensa que hace ese tipo de cosas, y la gente de la calle debería decir algo, ¿no? Porque solo se escucha a los haters, no se escucha también la gente amable.
1: Bueno, sí, están ahí opiniones también de gente amable, ¿no? Yo creo que al final hay una mezcla de todo, pero como pasa siempre en la vida, lo malo se nota mucho más que lo bueno, ¿no?
2: És que ara estava recordant que José Mayuste crec que li va dir fatxa a la Ione Belar en algun moment de la seva vida i que d'altres a vegades s'ha quedat molt ample,
3: sí,
2: insultant,
3: sí, ara...
2: les actituds polítiques.
3: Ara ho veus d'una altra manera.
2: M'encanta,
4: sí,
2: que...
4: Sí.
2: Que...
4: Escolta, tothom pot canviar, tu.
2: Rectificar, em sorprèn
3: a
2: algú
3: favor,
2: que
3: a favor.
2: No para de fotre canya a través de les seves xarxes socials. Bé, per cert, també acabem parlant de Josep Pedrerol.
4: Sí, perquè el presentador del Xiringuito es va pronunciar de manera molt contundent sobre el president del Barça, Joan Laporta, i les estelades del Camp Nou.
5: Yo quiero una Cataluña abierta, plural, en una Cataluña que se encierre. Yo entiendo a aquellos que quieren poner fronteras en Cataluña, yo no quiero poner fronteras. Yo apoyaba a Laporta y he apoyado a Laporta en lo que ha hecho, porque me ha parecido que era el presidente de todos los catalanes y ahora en mi opinión ya no lo es. En mi opinión ya no lo es. Es el presidente de todos los culés y ahora es el presidente de los culés independentistas. Claro. Creo que lo puede rectificar Laporta, pero Laporta, yo ya Laporta, el presidente de una parte de los barcelonistas, una parte solo, y me parece una pena, porque le han votado a Laporta independentistas y no independentistas.
2: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 6:15 del matí, fent els primers matiners d'aquesta segona temporada a Catalunya Ràdio. Una cosa que ens encanta, ja ho sabeu, és obrir la nostra revista del cor. I avui, alerta, perquè hem de parlar de Júlia, o Júlia Janeiro.
4: Júlia, no?
2: Júlia Janeiro, que és la filla de Jules, que és la filla de Jesulín Llobrique, evidentment de Jesulín Janeiro, i Maria José Campanario. De fet, durant anys s'ha mantingut allunyada del focus mediàtic, però ara diu que no descarta, alerta, participar en un reality, Lara.
4: Sí, ja fa mesos que veiem a Júlia Janeiro fer aparicions mediàtiques i ara ha confessat a la premsa que deixa la porta oberta a sortir a la tele.
6: Oye, ¿y no te gustaría presentarte un programa de cocina como, por ejemplo, tu padre,
7: Ay,
6: que lo hizo también súper bien?
7: Me encantaría, porque es que a mí me encanta cocinar, te lo juro. Me encanta.
8: Bueno,
7: niña, y queda dicho. Que sea lo que Dios quiera.
2: Molt simpàtica, eh? Jules Janeiro ens donarà bons moments de tele. Aviso que serà així.
4: Per cert, que és una declaració que arriba en el seu màxim moment d'exposició, perquè recordem-ho també que aquestes últimes setmanes ha tingut un enfrontament amb Belén Esteban,
2: sí,
4: que la va,
2: sí,
4: acusar,
2: sí,
4: de ser una nepo baby, o sigui, una enxufada.
2: I alerta, qui també es convertirà en una estrella televisiva és la representant, home, de Xile, a Miss Mundo, no sé si l'heu vist. Ignacia Fernández ha sorprès el públic internacional amb la seva actuació musical al certamen. L'esteu sentint cantar, eh? És ella, eh? Repeteixo, Ignacia Fernández. És que em sembla meravellosa.
4: Està posseïda, està
3: com l'antítesi del tal que et ve quan et diuen
4: Miss. És el dimoni.
2: Està totalment posseïda, és que m'encanta, Marc.
3: Heu pogut sentir una actuació molt i molt poc habitual en una fase final d'un concurs de bellesa, i és que Ignacia Fernández, a banda de ser model, és vocalista de la banda de metal de Jesús i no ha volgut desaprofitar l'oportunitat de promocionar, esclar, el seu grup.
2: Vinga, va, 8 minuts, arribem a 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio aquest matí? Ot Serra.
9: A Catalunya Ràdio divendres van presentar la temporada des del Camp Nou, aprofitant que se celebren 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. Va ser un Barça a Les Palmes el 5 de setembre de 1976, amb Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona.
10: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça debuta amb la competició enfront d'un equip realment tècnic.
9: Des de llavors, Catalunya Ràdio ja no s'ha separat de l'esport i ha fet vibrar els aficionats de moltes disciplines esportives.
11: Han supegat Usain Bolt! Han supegat Bolt! Mare meva! Bolt estirat a terra, s'ha lesionat Usain Bolt.
12: Últims metres, atenció que Mireia pot aconseguir la medalla d'or. Atenció Mireia pel carrer número 5, serà plata, serà or. Atenció perquè s'ha ajustat, això és Mireia Belmonte. Medalla d'or, campiona olímpica Mireia Belmonte.
13: Ara mateix creua la línia d'arribada
8: el pilot de McLaren, Lando Norris, i ara mateix guanya el títol de campió del món.
13: La bola que continua en posició d'Alberto Borregán. 2 segons, 1. Final! El Barça és campió d'Europa!
14: Atenció! I ha pres la pilota Tamudo a Toni. Quina balada, Tamudo retalla! Gol, gol, gol, gol, gol! Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol! Murri, murri, murri! Murri, murri, murri! Estan murri, Tamudo! Quin gol, mare de Déu, senyor! Si no ho veig, no m'ho crec!
9: A l'estadi del Barça, la vicepresidenta del club, Helena Fort, va celebrar que l'agradaria s'omplís d'estelades durant el partit contra l'Atlètic Club. Va ser arran de la pallissa que la policia espanyola va clavar un jove culer durant un desplaçament del Barça a Elx.
15: Va ser un acte reivindicatiu, va ser un acte natural, i va ser un acte amb molta força. És reclamar i recordar i garantir la llibertat de tot soci, de tot culer, de tot català, poder portar una estelada i esperar que aquelles imatges no es tornin a repetir mai més.
2: I una temporada més, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat.
16: Bon dia, matiners! Avui, dilluns 31 d'agost, tornem de vacances amb les piles carregades i molt agraïts de tornar a acompanyar-vos. L'energia del sol a Verge ens convida a recuperar les rutines, posar ordre i reorganitzar el nostre dia a dia, però no es tracta d'omplir l'agenda de cop. La clau és cuidar la nostra energia i recuperar els ritmes que ens fan bé a poc. A més, el cel, Júpiter i Saturn fan bona connexió i ens donen una empenta per avançar amb il·lusió i seny aquest nou curs. Feliç setmana!
2: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
4: Avui felicitem l'actor etern Richard Gere, en fa 77. També Teresa Lourdes Borrego Campos, més coneguda com Trelo Campos, també bufa espelmes, avui en fa 61. Són els mateixos anys que fa el presentador i productor televisiu Pablo Motos.
2: Mira'l, felicitats, home.
4: La mateixa Trelo.
2: Jo també ho vaig pensar.
4: És fortíssim. I per últim, acabem felicitant el guitarrista, productor musical, cantautor, saxofonista, cantant, pianista, ofegarer, poeta. En resum, el músic Van Morrison bufa avui 81 espelmes.
2: I aquesta temporada, els matiners de Catalunya Ràdio els hi hem demanat, o els hi hem proposat a moltíssimes persones conegudes que ens despertin amb una cançó. Mireu qui tenim per aquí avui.
17: Bon dia, matiners.
18: Toni Cruanyes, periodista, presentador del TN i gendre de Catalunya.
17: Una cançó que em posa de molt bon humor i que l'hem escoltat molt a casa aquest estiu és la de la Ludwig Bank, dedicada a en Xavier, el tècnic de so. Em posa de bon humor i avui, especialment, que comencem molts a treballar, ho necessitarem. O sigui que tots els que estigueu llevats a aquesta hora, espero que això ajudi a passar el tràngol millor.
18: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes. El dilluns 31 d'agost acabem d'engegar nova temporada de Catalunya Ràdio. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs en les últimes hores.
1: Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits, tant entre les forces iranianes com entre la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: Ja fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat o en campaments improvisats, a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social va a l'alça i ahir hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general.
3: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
0: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta.
1: Sí, una crisi que amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per Ceuta de 165 milions d'euros.
0: I a casa nostra, Educació presentarà avui les principals novetats del curs.
1: Un curs que començarà amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació, la convocatòria de vaga, ja el primer dia de curs, i l'errada en les proves PISA. De moment ja sabem que el Departament incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve.
0: Avui ja funciona amb normalitat, però la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada.
1: Sí, va ser per una incidència en una catenària. El servei va estar interromput des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. Els usuaris denunciaven falta d'informació.
4: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No ho sé, anàvem un mitjà de distància, crec. No ens han informat.
0: Aquesta matinada hem sabut que busquen una quinzena d'excursionistes desapareguts al Gran Canyón dels Estats Units després d'una riuada sobtada.
1: Va passar dissabte a conseqüència de diverses tempestes. Les inundacions van destruir passarel·les i van obligar a evacuar una seixantena de persones. Els responsables del parc adverteixen que en les pròximes hores es podrien registrar noves tempestes intenses, fet que manté el risc de riuades sobtades.
0: La policia suïssa continua investigant l'autoria i el mòbil del tiroteig que ahir va deixar un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric.
1: No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis que explica el cap de la policia suïssa.
5: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
1: Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant.
0: I un apunt més d'internacional, investiguen les causes del naufragi d'un ferri ahir al nord de Xipre, que ha deixat almenys 8 morts i 17 desapareguts.
1: El capità i diversos tripulants han estat detinguts mentre s'aclareixen les causes del sinistre. A bord del ferri anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades.
0: I qui ha fet història?
1: Els castellers de Vilafranca, que ahir van protagonitzar una diada de Sant Fèlix extraordinària. Per primera vegada van descarregar el Pilar de Nou. Aquest va ser el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: 6:06 del matí, 4 minuts. Marc Corado, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia i benvinguda de nou.
7: Bon dia.
0: Amb la Maria i el Marc fem un repàs a les portades i als editorials dels diaris.
6: Avui amb Educació, Ceuta i Nicolás Maduro com a grans temes del dia. Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors i titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdic opta, però, per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles.
7: A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titula El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral.
6: Una foto que coincideix avui als diaris, tant de Barcelona com de Madrid, és la de Nicolás Maduro. Se'l veu dret amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans. Al peu de foto a La Vanguardia, per exemple, Maduro des de la presó. Dos punts, estem ferms.
7: Això en un dia de castells de portada. Al periòdico hi veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per a la història a Vilafranca.
0: Dos quarts de sis del matí, cinc minuts pel que fa als articles d'opinió avui Ceuta i segueix tenint un paper destacat.
7: El periodista Antoni Bassas explica a l'Ara que ha estat un mes horribilis per al govern espanyol i que ha estat nul en detecció i anticipació aquest govern.
6: I afegeix que ha estat increïblement lent i maldestre en la gestió amb Sánchez de vacances i la ministra de Defensa i el d'Interior contradient-se.
7: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Díez Cáller es mostra indignat per la taviesa del govern espanyol amb el Marroc.
6: Assegura que sembla que li fa por, malgrat que Espanya és, diu, més forta que el veí a la UITA.
7: Mentrestant, el politòleg Manuel Mostaza es pregunta si la crisi de Ceuta és el principi de la fi de Sánchez.
6: En un article a El Mundo, Mostaza assegura que, en un país que considera que la immigració descontrolada és un problema, el més probable és que la crisi migratòria acabi tenint conseqüències electorals pel president espanyol.
7: Canviant de tema, El País dedica l'editorial a l'acord perquè els Estats Units controli un 22% del petroli a Venezuela, que titlla d'insòlit.
6: Assegura que Trump es vol fer l'amo del país i critica que les negociacions per assolir el pacte han estat opaques.
7: Per la seva part, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, reflexiona sobre la intel·ligència artificial que de vegades diu ens domina.
6: Celebra que la Generalitat hagi elaborat un document per controlar l'ús de la IA a les escoles i diu que cal controlar aquesta tecnologia, però lamenta que queda molt per fer i que anem tard.
0: I una temporada més. Saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia.
8: Molt bon dia, què tal?
0: Com han anat les vacances?
8: Bé, molt bé.
0: Una cara de relaxada, de desconnectada.
8: Sí, sí.
0: Que és una meravella. Dimecres, ja t'ho dic ara.
8: Fa 4 dies que treballo, encara em dura.
0: Veurem, ho anirem comprovant.
8: Et recordo que el dilluns és el meu dia top.
0: És cert, és cert. Veurem com estàs el divendres, doncs. Vinga. Amb la Sílvia Solanes, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha guanyat a la Festa Major de Granollers?
8: Doncs la colla dels blaus, la Maria que va de marxar és blava.
0: Home, mira,
8: ella.
0: Veus?
8: Sí, demà. Tot i perdre les proves de competició per 8-5, els blaus s'han imposat als blancs amb el lema El món al país de les meravelles, que ha guiat la colla durant 9 dies de festa. Ho recull la portada del 9-9.
0: Ha quedat a mig fer.
8: Doncs el Parc Infantil de Banyoles, el que havia de ser, de fet ha de ser el més ambiciós de la ciutat. Segons llegim al diari de Girona, les obres es van aturar a finals de maig perquè l'empresa que les feia hi va renunciar. L'Ajuntament ha hagut de buscar ara una altra empresa, correcuita, i si tot va bé, la idea és que reprenguin les obres aquest setembre perquè el parc sigui una realitat a finals d'any.
0: Que no hi havia encara?
8: Doncs un bar queer català a Barcelona.
0: Ah,
8: llegim al periòdico que se n'ha obert una a Sant Antoni, es diu Mercès, en una picada d'ullet, el nom anglosaxó de Macy's.
0: Ah.
8: La idea és un bar modern, adaptat a la cultura catalana, i no només a la música que hi soni, sinó també tenen al cap recuperar begudes i combinats tradicionals de Catalunya. Tot ha sortit de les festes itinerants de Lliol.
0: Doncs escolta'm, ho celebrem. I potser recordareu aquest anunci.
9: Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.
0: Clar.
8: Doncs és de la històrica fàbrica, tenim una edat, eh?
6: I dues.
0: M'ho han recordat els meus pares ara, quan he acabat de fer els 18 anys.
8: És de la històrica fàbrica de Segons Camp de Granollers, propietària de Colono Helena. Doncs bé, torna a ser notícia perquè torna a canviar de mans. El fabricant britànic McBride adquireix aquesta planta que estava a mans de Vestassi des de fa tot just un any. Ho explica el 9-9, que diu que l'operació es farà efectiva el 2026.
0: Doncs bé, ja passen 8 minuts a 6:15 del matí. Molts de vosaltres també ho estàvem comentant a l'inici del programa. Haureu detectat aquesta davallada de les temperatures. Marc, quin dia ens espera avui?
6: Doncs sí, aquest darrer dia d'agost ens portarà estabilitat, també calor moderada. Si bé a la zona de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, la calor sí que serà intensa. Per tant, si sou allà, sapigueu que tindreu temperatures màximes d'entre 32 a fins i tot 35 graus, tant a l'Ebre com també en algunes zones de Lleida. Temps plàcid i cel serè, amb nuvolades a tarda al Pirineu i també algun xàfecs al Ripollès.

Vinga, va, que els matiners és moment de repassar alguns apunts culturals per avui, 31 d'agost. Alerta, comencem amb un concert avui a Palau Solità i Plegamans, d'ells, dels Catarres.

Catarres que actuen a l'Espai Barraques. És un concert gratuït que començarà a partir de les 8 del vespre. Encara és estiu i això també vol dir que encara estan en marxa algunes festes majors abans de tornar a començar la rutina. Per exemple, a Matadepera, avui a 2:15 del vespre, concert de jazz amb la Freddy's Jazz Band.

0: La banda que celebra els 10 anys de trajectòria farà aquest concert i més tard, a les 10 de la nit, al passeig de les Rabassaires, ara sí, espectacle piromusical. Avui també, per cert, acaba la Festa Major de Sant Ramon.
1: Casa se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
0: Durant tot el dia, l'orquestra Mongrins acompanyarà les diferents activitats que hi haurà i a partir de les 6 de la tarda, alerta, concert i ball. I a Manresa, la banda Neon.

Ball i Correfoc començarà, això sí, tard, ja us aviso, passades les 12 de la nit. I després, per rematar la nit, precisament, DJ Anna Gisbert.

0: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner.
1: Maria, estàs preparada?
2: Preparada.
1: Avui estrena secció al programa,
2: sí.
1: Perquè a partir d'aquesta temporada tenim Dada Maria. 4 minuts, 3 quarts de 6 del matí. També us convidem a jugar a tots els oients que ara mateix ens esteu escoltant. Mentre esteu fent el cafè, tindreu temps de participar. Avui amb Marc Curado a la taula, també amb Lara Garcia. I, home, per favor, que torna el millor duet de la dada d'aquest programa, que és Sara Lía.
3: No!
1: Maria, explica'm.
2: Doncs va, aquest cap de setmana que Islàndia ha rebutjat en referèndum formar part de la Unió Europea una dada sobre aquest país insular, aquesta illa de l'oceà Atlàntic.
1: Comencem la dada, Maria, amb geografia, eh?
2: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
1: Poquets, poquets, poquets.
4: Hi ha poca gent, hi ha molt terreny, però sí, molt, però molt, però molt.
3: Tan dolenta amb això. Sí.
1: A veure, Sant Elias.
4: Que deu ser molt, molt, molt exagerat.
1: Tornem a repetir la pregunta, per si de cas, Maria.
2: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
1: Per quilòmetre quadrat,
4: sí, sí,
1: eh?
4: Sí, clar, és que imagina't per quilòmetre. No ho sé.
1: Sis? Sis? No, a Sant Elias diu 3,3, 3,3, 3,17. Entre 3 i 4.
3: Jo 3... dic 4 i mig.
1: Va, a veure, per favor, a veure, entre 3, 4, digues 5, digues 7...
3: No, 4 i mig, i s'ha acabat.
1: Ai, Déu meu. Comencem la temporada bé amb la Lara García.
4: Rebel.
1: Quants habitants per quilòmetre quadrat hi ha a la República d'Islàndia?
2: La resposta... Us hi hem apropat bastant, eh?
1: Ens hi hem apropat, sí. Veus? Si és que tenim una intuïció.
2: Quatre persones per quilòmetre quadrat.
1: Quatre estan persones, amples, per tant, la dada Maiol se l'emporta.
3: No.
2: Estaria entre dos,
1: no,
2: eh,
1: no,
2: jo
1: no,
2: diria.
1: No, però clar, ens hi acostem nosaltres per sota.
3: Exacte. Sí, home.
2: Sara Canalia, sí.
1: Sara Lía es guanya la primera.
3: No!
1: Escolta'm, Lara, no pots
3: no,
1: començar.
3: No, no,
1: veure,
3: no,
1: sempre ho fem
3: no,
1: per
3: no,
1: sota,
3: no.
1: Sempre ho fem per sota.
3: T'ho fas venir dit... bé.
1: No.
3: T'ho fas venir bé cada dia.
1: Però a veure com m'ho he de fer venir bé cada dia si
3: no,
1: nosaltres...
3: No, ja està. Jo faré trampes. Jo demà faig trampes. Et vinc avisant.
1: Explica'm-ho, explica'm-ho, Maria.
2: Són 400.000 habitants per una extensió de 100.000 quilòmetres. I, de fet, és el quart país de tot el món amb menys densitat de població, després de Mongòlia, Namíbia i també Austràlia. Ah. Això és perquè gran part del país, a Islàndia, està cobert per camps de lava, glaciars, muntanyes, roques, i també, òbviament, perquè el clima és extrem. Penseu que hi fa tant de fred que no hi ha ni formigues perquè no hi sobreviuen.
4: Imagina't.
1: La pobra formiga treu
4: no pot viure.
1: I es congela.
2: Imagina't.
1: Gràcies, wow. Maria.
2: A tu.
1: Que vagi bé. Per cert, avui engega la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i és un bon moment per recordar la conversa que l'Ostrell va tenir precisament amb en Santi Carreras al programa Dies de Ràdio d'aquesta casa. El Carreras li va recordar que era molt jove i, aprofitant el moment, van conversar sobre el futur professional d'Ostrell. Alerta amb tot el que va afirmar.
5: Algú m'ha dit és que és fastigosament jove.
6: Però ja no, 34 anys faré ara al novembre.
5: Vols repassar tota la gent que està fent els matins a les ràdios? Quants anys té?
6: Mira, el Barça es va començar amb 34 anys a fer el matí.
5: Començar?
6: Jo vaig començar amb 20-33.
5: Sí.
6: És un any abans que el Barça, tampoc és tan...
5: I en vaig estar 14, com a mínim? És una pregunta, eh?
6: Però...
5: El silenci radiofònic, ho sé. Però?
6: Jo no sé què vull, jo no penso. Jo arribo a un moment que jo no penso.
5: Per tant, no saps què vols ser quan siguis gran.
6: Mira, jo crec que no em dedicaré a això, quan sigui gran.
1: Crec que no em dedicaré a això quan sigui gran. Jo, el Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia, doncs de moment avui sí que s'hi dedicarà, pel que em consta, però vaja.
1: Sí, perquè hem d'arrencar la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio. Escolta'm, d'aquí 14
7: i molta...
1: minuts.
7: Exacte.
1: Exactament. Què ens heu preparat, Maiol, per aquest primer programa?
7: Doncs mira, anirem a Ceuta, on fa un mes que hi va haver aquesta entrada massiva de migrants, i avui llegim al País que els serveis secrets alerten que n'hi pot haver una de nova. Tenim la Marta Viana allà amb el José Antonio Rodríguez per explicar-nos de primera mà què hi està passant. També parlarem de l'obertura del curs polític. Tindrem Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra Republicana, que és un dels actors clau d'aquesta arrencada de curs. Ahir Salvador Illa donava una entrevista al periòdic en què deia enviava diversos missatges als republicans i serà interessant sentir la resposta d'Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio. També rebrem a la regidora de la CUP, l'Asmi Roset, que és regidora a Mollà, que ha rebut molts atacs masclistes a les xarxes després de publicar un missatge, i parlarem del temps, de la calor que encara farà aquesta tardor, de si hi haurà moltes pluges, i lligat amb això, d'una cosa que us haureu trobat si teniu la sort de tenir aire condicionat, que és que no hi ha instal·ladors d'aire.
1: El meu instal·lador m'ha dit que vindrà a final de setembre.
7: Sempre passa que si se t'espatlla l'aire d'estiu, i aquest estiu encara més, us heu hagut d'esperar. Parlarem d'això, també tindrem secció del Cor amb la Laura Fagavé, carregadeta, i tertúlia esportiva amb una anomalia, que és que serà una prèvia. Poques vegades el Barça juga en dilluns, doncs avui, per començar la temporada, el Barça juga aquest vespre contra el Rayo, i tindrem Àgora Esportiva amb Carme Barceló, Leia Tudel, Joel Díaz i Ramon Besa. Tot això i moltes sorpreses i moltes novetats per arrencar aquesta quarta temporada. No us perdeu ni un segon d'antena.
1: Començarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí, i a partir d'ara mateix, 93207474, tots els oients que tingueu ganes de parlar amb tots nosaltres, que, escolta'm, he de dir-te, Maiol, per cert, que el dia de la presentació de la temporada va haver-hi molts oients que em van dir: t'escoltem cada dia a les 6 del matí, però mai et truquem, a les 6 menys 10, en aquest cas. Per tant, fem des d'aquí una crida a tots els oients que ens estan escoltant ara, que ens expliquin com els hi han anat les vacances.
7: Doncs truqueu, ja que matineu, com a mínim, surto a la ràdio i ens saludem entre tots. Hem de fer una petita família, tots els que matinem a aquesta hora.
1: Així és, vinga, va, que esperem les vostres trucades al 93207474.
0: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Ei, mama, què tal?
9: Ja heu tornat a començar el programa normal.
8: Què vols dir normal?
9: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
8: Ah, no.
9: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
8: Mama,
9: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
8: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
9: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
8: Ah, sí? En Joel Díaz està...
9: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
8: Ah, no?
9: Massa alt.
8: Què vols dir, que és massa alt?
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
12: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessen...
13: Els autopistes no volen sentir a parlar...
12: I en temps de cultura comença un festival...
10: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les 2.
11: I a partir de les 3...
0: L'espai de reflexió...
11: A la tertúlia.
14: Ja t'ho vaig explicar.
12: Sí, és una falta.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
15: Torna al Catalunya Nit.
16: Tornem, però amb un horari nou.
15: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Catalunya Nit.
16: Un informatiu en profunditat.
15: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: Amb horari nou.
16: De 9 del vespre a 11 de la nit.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Com vas camuflar la intenció?
18: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
18: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
19: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
20: Entendre és obrir els ulls.
21: Obrir la ment.
20: Obrir la ment.
21: Obrir la ment.
19: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners.
22: Els matiners.
0: Amb Xavi Canalies.

0: els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem ja a les 6 del matí, estrenant precisament avui, 31 d'agost, a Catalunya Ràdio, una nova temporada. D'aquí uns moments, evidentment, saludo a Ricard Ostrell, que em consta que ja corre per aquí. Abans, per això, home, Eloi Cordomí, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora, bon dia, bona hora, com esteu?
1: Com estàs? Com ha anat aquest estiu, Eloi?
2: Molt bé, molt bé. La veritat és que va començar amb bon peu, amb vacances, que és una estratègia que faig servir últimament, començar l'estiu ja amb les vacances.
1: Sí.
2: I llavors després com que arrossegues més la sensació d'estiu i de descans i aquestes coses, malgrat que vagi treballant entremig això, però ho arrossegues.
1: Val, però m'estàs dient que...
2: M'agrada més fer-ho així que no passa al revés.
1: Que hem tingut com unes vacances intermitents, entenc? És a dir, que has anat descansant i treballant, hem anat fent així.
2: Sí, però he intentat tenir la sensació d'estiu.
1: I com s'intenta tenir una sensació d'estiu, Eloi?
2: No, d'aquesta manera. És a dir, vaig començar fent un viatget a res. Mira, encara no havíem acabat la temporada. L'última setmana ja saps que me la vaig agafar de vacances.
1: Sí.
2: I llavors ja comences doncs, amb bon peu l'estiu. I després la resta doncs, vas allargant com pots, no? També sobrevivint amb algunes coses, no? Amb un nen a casa, que això també a vegades és
1: intens. Si és un tros de pa, el teu fill, Eloi, per favor.
2: És un tros de pa quan vol, i tant.
1: Escolta'm, què em destacaries, què m'expliques d'aquest estiu? Que jo vull alguna coseta que segur que t'ha passat alguna cosa.
2: A veure, m'estàs preguntant que t'expliqui alguna anècdota relacionada amb la meva vida rural.
1: No, perdona, no? És que aquest estiu tot Catalunya m'estava dient necessitem les anècdotes de l'Eloi Cordomí.
2: Saps? A mi m'han dit també algú. Mira, hi ha una cosa que em va passar, i a més té relació amb el temps que hem tingut, amb la calorada que hem tingut. Vaig marxar uns dies fora i vaig dir, ostres, mira, justament a principi de temporada, quan es comentava, i vaig dir, ostres, en previsió d'aquestes altes temperatures, deixaré el cotxe aparcat, perquè no el necessitava, aparcat sota un arbre perquè no li toqui tant el sol.
1: Ai...
2: I llavors el ramat de 10 cabretes que tinc a casa, que ja ho saps, que tu ho ets explicant passat, va decidir que seria una bona idea enfilar-se, utilitzar el cotxe per enfilar-s'hi i arribar a les branques i a les fulles més tendres que hi ha sota... que hi ha de la part més baixa de l'arbre.
1: No sé si dir-te quines cabres més malparides o quines cabres més intel·ligents que tens.
2: Quines cabres més cabrones.
1: Com et va quedar el cotxe, Eloi?
2: Home... Pues el tinc tot ratllat.
1: Puc creure. Sí,
2: tinc un record d'aquestes vacances i un record de les cabres que em durarà probablement de per vida el cotxe.
1: Tot això no t'ha pensat, res. Tu cobreix el seguro, això, o no?
2: No ho he provat encara.
1: Pregunta. Ho tens a tot risc o com ho tens?
2: Sí, però amb una franquícia d'aquest... No ho sé. Sí, és veritat. M'hauria de cobrir.
1: Clar, pregunta-ho.
2: Hauria de fer mal franquícia.
1: Com a desastre animal segur que t'ho cobreix, això, el seguro, home. No tinc cap dubte.
2: Desastre animal.
1: Vinga, anem-hi, Eloi. Quin temps ens espera avui?
2: Et diré que no són meves, les cabres.
1: Ah. Clar, perquè són... Bé, és igual. Això ja m'aniràs informant. Doncs això...
2: A veure,
1: què...
2: Tenim una setmana càlida, tenim una setmana que es presenta càlida, eh? O sigui, l'estiu l'allargarem encara durant aquesta primera setmana de setembre. Avui sí que recularà un paral·lel la temperatura, màximes de 35 graus potser ponent, més de 30 a l'interior, per tant, encara ambient suau. I res, 4 núvols baixos que poden formar la costa aquest matí, a la tarda algunes nuvolades, i el més important potser seran les nuvolades que hi haurà al voltant del Ripollès i comarques pròximes, que podrien deixar alguna tempesta aïllada. Només en aquesta zona. La resta, tranquil·litat, i en previsió això, que durant tot el que resta de setmana la temperatura vagi enfilant, i potser divendres tornarem a fregar els 40 graus en alguns llocs de les comarques de Ponent. Així que no s'acabi l'estiu.
1: Que no s'acabi, que s'acabi l'estiu, per favor, amb aquestes temperatures que hem tingut, que ja n'hi ha prou, Eloi. Què? Ah, mira què tinc per aquí, Ricard Ostrell, bon dia.
2: Ja entres.
1: Ja tenim aquí avui amb una camisa blanca, impoluta, escolta'm, per començar temporada.
3: Sí, comencem temporada forts, a més a més, avui.
1: I tant, avui a Oriol Junqueras, entre d'altres, al programa.
3: Una peça clau per saber si continuem estables o no a la Generalitat, després d'aprovar pressupostos, i seguirem també pendents de Ceuta, perquè hi tenim la Marta Viana, i perquè sembla ser, doncs, que avui, per exemple, El País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars, com les que vam viure fa exactament un mes. Per tant, estarem pendents del que hi passi.
1: Molt bé, estimat Eloi. Eloi, demà hi tornem. Cuida el cotxe i cuida les cabres.
2: Fins demà, adéu-siau.
1: Adéu.
3: Fins ara, fins ara.
1: Escolta, m'ha anat bé, per cert, les vacances o no?
3: Sí.
1: Sí, has descansat, molt. Has desconnectat...
3: I a tu, que tu no m'has explicat com t'han anat les vacances.
1: Jo bé, he tingut vacances millor, però, escolta'm, sempre podem estar de remuntada, saps què vull dir-te?
3: Fas bona cara.
1: Sí, això és el més important. I amb ganes d'aquesta nova temporada de Catalunya Ràdio.
3: Ah, això sí.
1: Bon primer programa, estimat.
3: Fins ara.
1: Fins ara. Engega, doncs, la quarta temporada, el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Estrell. Nosaltres hi tornem demà.
0: La xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Bretxa salarial de gènere. Diferència entre el salari mitjà dels homes i de les dones.
5: Celebrem el 8M, però el que hi reivindiquem les dones serveix per a tots els dies de l'any. Per això aquest Paraules Habitables el volem dedicar a la discriminació salarial, que popularment coneixem com a bretxa salarial de gènere. En parlem amb la Sandra Cuadrado i la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Míriam, bretxa, per què?
6: La denominació bretxa prové del francès brèche, i aquest del fràncic brecam, que vol dir esvoranc, fesa. És un mot propi de l'àmbit de la poliorcètica que els diccionaris defineixen com l'art, sempre qüestionable, dels setges. És a dir, el conjunt de tècniques d'enginyeria militar utilitzades per defensar o atacar una fortificació. Fa referència a l'obertura que fa l'artilleria en una muralla. En el seu Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana, Joan Colomines ens explica que bretxa ja es troba documentat com a mot nou en textos catalans referents a la Guerra dels Segadors i que es va divulgar molt més en la Guerra de Successió i en les següents.
5: I des de quan traiem l'artilleria per denunciar la diferència salarial entre homes i dones, Sandra?
7: Tot i que la diferència o desigualtat és un concepte present durant tota la història de la humanitat, de fet, no va ser fins l'any 1980 que Eleanor Mary Smell, líder feminista i analista política estatunidenca, va posar-hi nom per primer cop amb el terme gender gap. Aquest substantiu anglès, gap, procedent del norrè o nòrdic antic, que vol dir abisme o crit, té un paral·lelisme semàntic amb bretxa, perquè, entre altres significats, designa una ruptura en una barrera com una mena de mur. De fet, els termes que descriuen desigualtats socials per les dones tampoc són gaire antics. Els primers reconeixements de les primeres onades feministes van necessitar un nou llenguatge, perquè aquestes paraules fins aleshores no existien. El feminisme, durant la dècada dels 70, va aconseguir codificar un corpus de termes que els va permetre descriure i denunciar les seves experiències individuals i alhora fer-se escoltar per primera vegada. Fer servir paraules justes i precises ens permeten identificar situacions que fins aleshores no existien i alhora poden servir per denunciar situacions injustes per les dones.
5: Amb aquell gap inicial, què va passar? Perquè és veritat que fa un temps sonava molt, però que la cosa ha anat a menys.
6: Si bé la forma anglesa gap va obrir inicialment una certa bretxa en llengües com el català, gap de gènere, el castellà, gap de género, el francès, gap de genre, o l'italià, gap di genere, a mesura que aquest concepte ha esdevingut objecte de debat social i està present en els mitjans de comunicació, les institucions o els indicadors estadístics, les llengües han anat trobant alternatives pròpies i més entenedores pels parlants que han frenat l'avenç de l'anglicisme. En el cas del català, a més de les denominacions bretxa de gènere i bretxa salarial de gènere, que són les formes actualment més esteses en l'ús, també es documenten altres denominacions que utilitzen substantius igualment vàlids: fractura, esquerda, escletxa, diferència o desigualtat, entre d'altres. Probablement, la consolidació de bretxa en aquests termes i en altres semànticament relacionats, com bretxa de pobresa o bretxa digital, es pot explicar pel veïnatge amb el castellà bretxa, I també pel significat inherent al mot de ruptura intencionada d'allò que hauria de protegir alguna cosa, siguin fortificacions o drets bàsics.
5: Entre aquests drets bàsics, el sou equivalent, que és el que denuncia el terme del Paraules Evitables d'avui, aquesta bretxa salarial de gènere.
7: Exactament. Sí, parlem de la diferència salarial entre homes i dones, sempre amb les dones a la baixa, que és un fenomen identificat i estudiat. L'any 2023, el Premi Nobel d'Economia va ser per una dona. La tercera en 45 edicions. Que ha estudiat abastament aquest greuge. És Claudia Goldin, catedràtica d'Economia de la Universitat de Harvard, que ha recopilat i analitzat les dades sobre el mercat laboral als Estats Units dels darrers 200 anys. Goldin ha estudiat les desigualtats de gènere, ha identificat i explicat les causes de la bretxa existent i ha avançat en aquesta comprensió de la situació de les dones en el mercat de treball.
6: Amb les darreres dades que tenim de l'any 2022, la bretxa salarial de gènere ha disminuït, encara que només hagi estat de 0,34 punts respecte de l'any anterior. Evidentment, volem que la tendència de disminució de la bretxa continuï, tal com passava els anys anteriors. Encara queda molt per fer per assolir la igualtat salarial de gènere.
7: Voldríem destacar quatre dades que ens semblen molt rellevants i que il·lustren abastament aquesta desigualtat i aquesta discriminació cap a les dones. Per exemple, del nombre total de famílies monoparentals a Catalunya, el 82% són dones. Més de la meitat de les noies de 17 i 18 anys han patit algun cas d'assetjament sexual. El 26% de les dones treballa a temps parcials i només ho fan un 12,9 homes. El 59% de les dones dediquen més de 2 hores al dia a les feines de casa, respecte a un 35% dels homes.
5: I això quan s'ha acabat la jornada laboral, on, atenció, també hi trobem el sostre de vidre.
7: El sostre de vidre és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per ascendir en la seva carrera professional fins als càrrecs de més responsabilitat. Sostre de vidre, com bretxa de gènere o bretxa salarial, són termes tots ells sintagmàtics que segueixen una mateixa pauta estructural. Un substantiu que fa de nucli, sostre o bretxa, i un complement que l'acompanya, de vidre, de gènere. Fixem-nos, però, que es tracta de substantius amb una càrrega semàntica que podem associar fàcilment a les diverses situacions desfavorables que massa sovint afecten les dones en l'àmbit del treball.
5: Però no només el sostre. També existeix el concepte de porta de vidre.
6: Sí, la porta de vidre és la barrera invisible que representa les limitacions amb què es troba una dona en començar a treballar, la qual impedeix el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions amb un home. Lingüísticament, tot és molt visual i un recurs metafòric. Jo m'ho imagino com una gàbia transparent, a dreta i a esquerra i al sostre, com quan no veus que la vidriera està tancada i et vas fotent hòsties. Doncs això.
5: Tenim el sostre de vidre, la porta de vidre i el terra apagalós o enganxós.
7: Doncs sí, el terra apagalós o terra enganxós és la barrera invisible que es basa en les tasques i càrregues que culturalment s'associen a les dones, les quals impedeixen el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions que els homes.
5: D'aquí que l'àmbit laboral necessiti urgentment una regulació en perspectiva de gènere, que és un altre terme important, oi, Sandra?
7: Els termes són un mirall de la societat. I els que recull la terminologia de les dones en el món laboral del Termcat reflecteixen efectivament una realitat laboral de desigualtat entre dones i homes encara ben present avui arreu del món. Una realitat laboral i social que voldríem diferent, que voldríem basada en l'equitat de gènere. De moment calen encara moltes dosis d'aquesta perspectiva de gènere.
5: I cal treballar també per equilibrar una altra balança, que és la del treball domèstic o reproductiu. Potser que el nom ja ho diu tot, no?
6: Sí, parlem d'una feina que no comporta remuneració directa ni cap altra forma de pagament i que les estadístiques econòmiques oficials no preveuen. Aquí s'inclou tant el treball domèstic com el voluntariat. Històricament, el que és el treball de més pes que ha fet la dona ha estat considerat no treball, i, per tant, és treball no remunerat. En són exemples el treball domèstic i de cura, també anomenat treball reproductiu, que inclou les activitats de manteniment de la llar, netejar, cuinar, etc. Les activitats que es desenvolupen fora de l'espai físic de la llar, compres, gestions, etc., i les activitats de cura. Malgrat que és un treball no remunerat, el treball domèstic i de cura té un valor econòmic que s'inclou en el compte satèl·lit del treball no remunerat.
5: I abans d'acabar, la part més fosca. L'abús de poder o l'assetjament.
6: L'abús de poder o abús d'autoritat és l'ús indegut d'un càrrec que sobrepassa les consideracions jurídiques o socials que té assignades. Sovint es materialitza en una forma d'assetjament laboral escomesa pels alts càrrecs o treballadors amb un rang superior a les víctimes, situades en una posició inferior a l'organigrama de l'organització on es relacionen.
7: Pel que fa a l'assetjament, és una conducta persistent contra la llibertat d'una persona que comet el qui li sol·licita favors de naturalesa sexual per a ell o per a un tercer, d'una manera que resulta humiliant i intimidatòria per la dona, que li pot provocar problemes psicològics, morals i professionals. De fet, el terme assetjament sexual es registra per primera vegada l'any 1974 per Mary Rowe a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i es va fer servir per descriure conductes masculines inapropiades. Poc temps després es va tornar a utilitzar en un context similar, aquest cop a la Universitat de Cornell, l'any 1975. Com bé ens recorda Rebecca Solnit, per les dones tenir veu és crucial, perquè tot allò que no es diu no es coneix i no existeix fins que algú trenca aquest silenci.
6: Les dones, sí, estan tipes de ser perfectes. Mares equilibrades, cuineres com l'àvia, dones amb gust, excel·lents treballadores, somriures a dojo i mua, mua, petonet que t'engalto. Montserrat Roig, Som una ganga.
7: La lluita de la dona no pot destriar-se de la millora global de la societat. Maria Aurèlia Campmany, Quim Quima.
0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
8: Desmenteixo totalment les informacions publicades, però necessito preparar la meva defensa. I per això he decidit presentar la meva dimissió i convocar eleccions. Moltes gràcies.
9: President, president, marxador. Sisplau, president, una pregunta. Què dirà? Reconeix el cas de corrupció? President, president, una pregunta. President, què li dirà la ciutadania?
10: Doncs ja ho han sentit. El president acaba de dimitir després de setmanes de rumors de corrupció que envoltaven el seu govern. Encara és hora per afirmar si aquesta dimissió...
11: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot. Alguns ofereixen favors, regals o suborns. I altres es jugarien tot el que coneixen per forçar el seu ascens al govern. Però no crec que un líder com tu vulgui tot això. Jo t'entrego un manual. La via per aconseguir el que el país necessita. Que algú com tu arribi al poder. No seria meravellós? Només pensa-ho per un instant. Tu, a dalt del cim, fent tot allò que has estat perseguint durant anys i poder decidir cap on camina el país.
12: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 1. Canvi.

0: Però ara mateix no ho pots fer. Perquè la democràcia necessita grans consensos i és lenta per prendre grans decisions. Causa frustració. Tot comença quan un ciutadà vota perquè algú altre, un polític, pugui decidir per ell. Un poder que depèn de les decisions de centenars d'altres polítics que cada cop que una llei arriba al Parlament han de posar-se d'acord. Una entesa que mai satisfà tothom. Què està bé i què està malament quan ningú es posa d'acord? Canvia-ho ara. Ara que ningú et veu i que tens la imatge perfecta per fer-ho i que ja saps com funciona aquest sistema per dins. Identifica't com un aliat dels ciutadans. Aquest és l'objectiu. No saps com fer-ho encara?
1: El president dimiteix acusat de corrupció.
2: Grans manifestacions arreu del país.
1: Eleccions anticipades enmig de protestes socials.
0: No hi ha res que faci enrabiar més els ciutadans que la corrupció. Han estat enganyats. Els seus vots no només han servit per res, sinó que han alimentat una casta política que els ha traït. I quan el govern hi cau de quatre grapes, cal alçar-se com un abanderat del bon govern i de la política que ajuda el poble per clavar-li l'estocada final. Estàs en molt bona posició. El principal partit del país està enmig d'acusacions de corrupció. I l'oposició, l'altre partit de sempre, no serà difícil deixar-lo fora de joc. Lideres el tercer partit amb representació. Ho tens molt bé. El ciutadà només podrà confiar en tu.
3: Hola, bon dia. Truco del Centre d'Estadística Electoral. Té un moment per respondre una breu enquesta per a l'informe de polític. Bon dia, us truco del Centre d'Estadística Electoral. Estem fent l'últim informe d'opinió ciutadana i ens agradaria que hi... Hola, del Centre d'Estadística Electoral. Estic trucant... Bon dia, com va? Miri, sóc del Centre d'Estadística Electoral i vull fer-li una breu entrevista per elaborar l'últim informe d'opinió ciutadana. Tindria un moment? Sí? Genial. Indiqui'm les seves dades.
0: Quan la gent deixa de veure que la política els ajuda...
3: De l'1 al 10, com valora la política del país i per què?
4: Un desastre.
0: Deixen de creure en el sistema.
5: Els polítics, mira, n'estic ben farta dels polítics. Es creuen Déu, no volen deixar de mamar del poder i jo, de veritat, és que no penso anar més a votar.
0: I si deixen de creure en el sistema, és hora de canviar-lo lentament.
6: Puc no valorar-los, la veritat que... Últimament estic super desencantat. Crec que uns per corruptes i els altres per ineptes, al final tots fan el mateix, que és mentir-nos a la cara.
0: I ser l'opció que asseguri el canvi, que cridi l'atenció, que tothom reconegui el teu nom.
7: Ah, doncs sí, jo sí, el partit del canvi el votaria, però no aniré a votar, però aquest els votaria, sí.
8: Només un de cada quatre votants participaria en unes noves eleccions. Tots els partits polítics suspenen la valoració dels encastats. Un 40% dels votants joves ja no confia en la democràcia.
0: Cal adaptar-se a la situació i redefinir prioritats en el moment de màxima publicitat, la campanya electoral. Et suggereixo que t'acostis al màxim a la ciutadania amb maniobres, diguem-ne, cridaneres. Reuneix tot el teu equip i agafa una furgoneta. Recorreu tot el país de dalt a baix i expliqueu la revolució en què es poden convertir aquestes eleccions. Identifica les cares d'aquells que t'escolten i parla de les seves inquietuds. Digues les coses pel seu nom i confirma quin és el problema. La culpa és del sistema. Així no trigaràs gaire a ocupar les planes dels diaris i que tothom parli de tu. Fes algunes trucades, només per confirmar-ho. Entrevistes, articles d'opinió, titulars suculents... Els mitjans de la teva ideologia et seguiran de seguida. Si no, sempre pots invertir diners de la campanya electoral en alguns mitjans. Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries. I garantir que la gent sigui, simplement, lliure per decidir el futur del país. Dues premisses fàcils i ensucrades, sí. Però que són justament el que necessita sentir la ciutadania en aquests moments de desconcert. Ets algú que ja coneixen, però que encara no ha tastat el poder. Ets el líder en qui confiar en el càrrec de president per fer creu i ratlla i canviar-ho tot. Tu has de ser l'escollit.

0: Fer malbé una cosa que és a la vista de tothom, o fins i tot fer-la desaparèixer, és complicat, perquè la gent se n'adonarà. Però, i si aquesta cosa no es pot veure o ningú sap exactament en què consisteix? Com es reclama una cosa que t'han pres, però que no pots definir amb exactitud i que tothom a qui preguntes atribueix característiques diferents? El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia? O en què consisteix? La veritat és que hi ha diverses maneres de definir-la. Parlem una mica, només una mica, de teoria.
1: A nivell acadèmic, hi ha dues definicions de democràcia.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: Una primera, que és la definició minimalista. Què vol dir la definició minimalista? Vol dir, doncs, que un règim, per ser considerat com a democràtic, ha de complir amb unes condicions mínimes. Per exemple, haureu sentit més d'una vegada que el vot és quelcom important per a una democràcia, o que hi hagi eleccions. Per tant, això seria una definició mínima. Només amb eleccions o amb el vot podríem arribar a considerar un règim com una democràcia. Després hi ha les definicions maximalistes, que essencialment el que diuen és que més enllà d'aquestes condicions mínimes, com pot ser el vot, les eleccions, com pot ser, per exemple, una judicatura independent, necessitem més qüestions, no? Per exemple, un règim pot tenir tot això i que la ciutadania es mori de gana o que les condicions de vida sigui, doncs, molt dolentes. Per algunes persones això no és una democràcia, perquè, tot i tenir els mínims, necessita també un rendiment que doni un cert benestar a la ciutadania.
0: Aquesta definició bàsica, la minimalista, parla de les eleccions perquè, bàsicament, són el que permeten que l'oposició arribi al poder.
3: Hi ha el concepte mínim de democràcia, diria, és el concepte de Chevorsky, que és la democràcia és la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
2: Ana Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en política comparada.
3: Per això, l'oposició al govern ha de tenir possibilitats reals de guanyar i el govern, el partit que està en el govern, ha d'acceptar perdre-les quan perd aquestes eleccions. Aquesta seria una definició mínima, eh? La possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
0: Per tant, per parlar de democràcia, necessitem sí o sí eleccions, però també altres coses que podem resumir en drets, llibertats i qualitat de vida. El que cadascú entengui per aquests conceptes és una altra història, i és en aquesta discussió en el que es mouen els debats polítics. Tornem a les democràcies, però, perquè no només es poden definir, sinó que també es poden classificar.
4: Basem-nos en el que diu l'Institut BDEM. Aquest és un centre de recerca en què desenes d'experts internacionals avaluen les democràcies d'arreu del món. Segons ells, les democràcies es poden dividir en dos grans blocs, les democràcies electorals i les liberals. Les electorals es basen en un sistema en què tots els ciutadans tenen el poder de votar en unes eleccions d'una manera lliure, secreta i individual. És a dir, no hi ha d'haver cap impediment perquè els votants puguin escollir qui vulguin per governar. En canvi, les democràcies liberals van uns quants passos més enllà. A banda de garantir unes eleccions justes, una democràcia liberal posa en pràctica la llei i protegeix el ciutadà amb una sèrie de drets i llibertats que apareixen a la Constitució. També té un bon sistema judicial i una separació clara entre els polítics i els jutges. Això fa que, per exemple, Malta i el Japó siguin democràcies tan diferents. No només perquè estiguin separades per centenars de milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
0: I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
5: Les autocràcies es defineixen per governs que poden arribar al poder de diferents maneres, però aquest cap de l'executiu, el cap nominal i formal de l'executiu, no ret comptes abans de la població.
2: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
5: I, per tant, té pocs constrenyiments a l'hora d'exercir aquest poder. D'acord? Poden haver-hi eleccions, perquè la majoria dels règims autoritaris d'avui en dia tenen eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions diverses a la participació efectiva de l'oposició en aquestes eleccions. I, per tant, el govern no ret comptes directament davant de la població.
0: Això és important. Celebrar eleccions no converteix el teu país en una democràcia, de la mateixa manera que fer un concert a la dutxa no et converteix en cantant. Aquí el nom no fa la cosa. I ara que ja sabem què són, mirem com es poden classificar les autocràcies.
5: Les classificacions de governs autoritaris poden variar molt. Les que consideren que són els règims militars, els que quan governen els militars com a institució de manera col·legiada, els règims de partit on el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat que el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalistes on és el líder el que una persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder i també, a banda, podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
4: Tornem a l'Institut BDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan, Myanmar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comicis.
0: Coneixem l'inici, la democràcia. Coneixem el final, l'autocràcia. Dibuixem ara la línia entre les dues. Comencem el procés de destruir la democràcia.

0: Un cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia, o si s'encén alguna llum del tauler de control, és hora de passar pel taller. En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
1: Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una, que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs la va erosionant i la va fent malbé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènue i sempre l'hem de tenir en compte i, de fet, és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. A mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un grup partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
0: En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que cada vegada més l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
2: El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora, no deixa de ser una institució estatal, però des de fora com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. El que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual que els propis governs inicien, els que estan en el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
0: No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins, sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
2: Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible. I pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant, has de reprimir, i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar des de sancions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys excavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental, la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent, fins i tot, potser no se n'adona fins que és massa tard.
0: El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica. Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
2: És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen i les coses que t'han de posar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals, si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari prou ampli com per endegar reformes constitucionals que ens permeten, fins i tot, trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar en quines institucions van a poc controlant. El tema és anar controlant institucions a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. Ja no és només directament que el govern els controli directament o els veti. En mans de qui els està posant, qui pot accedir, quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generaran influència en les preferències, el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això són sistemes d'alerta molt clar. Petites restriccions en els drets polítics, petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.

0: No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut. Concretament, les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que, quan s'aprèn, sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
1: Jo crec que una i molt important és la seguretat. O sigui, de fet, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment, és molt més fàcil que votin partits... que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic, eh? Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no? És un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema, perquè hi ha càmeres a tot arreu. Val? Però, a canvi, els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
0: I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que, quan te n'adones, ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un dia per l'altre. Es fa peça a peça. I el procés és tan gradual que és fàcil passar-ho per alt. El problema no és una mesura antidemocràtica. El problema és una mesura antidemocràtica i una altra, i una altra, i una altra.
2: De per què la gent no reacciona a temps o per què aquest actor fracassa com a ciutadania a l'hora d'oposar-se en aquests canvis graduals d'erosió democràtica tenen a veure amb diferents factors. El primer és, com deia, aquesta miopia, no? De que aquests elements que són incrementals i a vegades fins i tot petites passes, no?, d'erosió democràtica, que moltes d'elles es poden vestir de constitucionalitat o de legalitat, o que són suficientment subtils fins i tot a vegades com per no ser directament detectables, minen la nostra capacitat de rebre la informació suficient de quina és l'amenaça real que representa aquest pas, aquesta mesura adoptada en un moment donat. Una, perquè no l'observem molt clarament i, per tant, no tenim suficient informació, tenim una informació simètrica, o l'altra, perquè fins i tot si l'observem no som capaços d'anticipar que l'acumulació d'aquesta, més d'altres que poden venir després, suposaran la incapacitat per part meva, en el futur, de poder fer que el govern reti comptes davant meu. I, per tant, de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició, de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació, d'acord? Té una informació simètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc, i en això poden jugar. Si, a més, tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació, que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altra, com et deia, era la polarització. És a dir, algun sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
0: Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia. Sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
3: Doncs la democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
4: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
3: Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
5: La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte, que hem trobat per governar-nos.
4: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
0: Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió, perquè, com dèiem al principi d'aquest episodi, si no saps definir una cosa, és més fàcil fer-la desaparèixer. Un recurs habitual dels partits autoritaris és fer servir la narrativa de lluitar contra els de sempre, l'establishment. És important destacar que un discurs trencador, que proposa reformes profundes, no necessàriament serà autoritari. Per exemple, un partit que lluiti contra la corrupció, que proposi canvis en l'estructura d'estat o que critiqui els partits clàssics.
6: Molts partits que s'han autoproclamat anti-establishment o que s'han volgut desmarcar dels partits tradicionals han aconseguit governar. A França, la República en Marxa governa des de fa 8 anys fora de la lògica de la dreta i l'esquerra clàssiques. El 2015 ho va fer Syriza, o la coalició de l'esquerra radical a Grècia, quan el país estava immers en una crisi econòmica sense precedents i amb un clima de desconfiança envers la política. Encara més recentment, Itàlia ha anat encadenant alguns governs anti-establishment des del 2018. Tot i que molts no arriben a l'executiu, cada cop aquest tipus de partits prenen més rellevància a l'arena política, com ara Alternativa per Alemanya, Chega o Prou a Portugal o Reform al Regne Unit.
0: Les narratives anti-establishment no són problemàtiques per si soles, però sí que posen en qüestió l'hegemonia dels partits polítics clàssics. La situació es transforma en problemàtica si un partit que té pretensions autoritàries guanya popularitat i accedeix al govern gràcies a aquesta narrativa. Quina és la posició dels partits clàssics davant d'aquestes situacions? I per què aquests discursos resulten tan atractius?
3: Doncs, sobretot, crec que el que han de fer els partits més, diguem-ne, tradicionals és no amagar el cap sota l'ala, agafar els problemes que hi ha al carrer de front, no fer veure que no passa res quan passa, i contrastar públicament davant de la ciutadania i davant de l'opinió pública amb aquests partits més populistes constantment les posicions i les possibles solucions. I quan alguns d'aquests partits populistes arriben al govern i apliquen les seves màgiques solucions, en aquest contrast d'opinió permanent s'ha de denunciar que moltes de les coses que deien abans de governar les deixen de fer quan governen. Per tant, que aquelles solucions màgiques simplement no existeixen. I algunes vegades ho resumeixo dient que els partits més tradicionals han de fer notar a la població que aquestes propostes populistes no resolen res i, perdoneu l'expressió, ho emmerden tot.
5: La globalització econòmica i el canvi tecnològic no deixen gaire marge als governs perquè en un període breu de temps es vegi un impacte en la vida dels ciutadans de les seves decisions. Per tant, tu tens els teus objectius, el teu programa, i necessitaràs temps i aliances per complir-lo i perquè sigui percebut com a tal pel teu electorat. Moltes vegades l'electorat espera que això vagi molt més ràpid i que sigui molt més evident. Però avui, canvis en la qualitat de vida de la gent radicals o canviar fenòmens que són d'abast mundial, un govern sol no ho pot fer.
0: Cal anar en compte, però, dit ràpid i malament, de no passar-se de frenada i evitar que, en nom de protegir la democràcia, acabem limitant l'activitat i l'acció d'idees i partits que, tot i tenir posicionaments radicalment oposats als nostres, siguin legals.
7: Sí, aquí és l'organisme que diu, a partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa reaccionari. a partir d'aquesta ratlla. Això és un pensament massa progressista.
4: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
7: Si moltes vegades, en nom de la democràcia, ens equivoquem de rol i ens assignem papers que potser no ens pertoquen, no? Igual que en nom de la llibertat han arribat molts dictadors al govern, això també, eh? En nom de la democràcia ens assignem papers que no ens pertoca. És a dir, nosaltres, com a ciutadans, podem votar allò que considerem oportú. Però, clar, qui de tots els ciutadans que voten, tenint en compte que cada persona és un vot, és el que diu aquest equip que està configurat per una majoria absoluta de vots d'extrema dreta és il·legítim.
0: Els mitjans de comunicació són claus pel funcionament de qualsevol societat democràtica. Faciliten el flux d'informació, permeten saber què preocupa, què interessa, què falla i qui ho està fent malament. És a dir, ens mantenen informats i permeten fiscalitzar el poder. Què passa, però, si com la democràcia, aquesta màquina de comunicació, formada per milers de persones, deixa de funcionar? A qui demanem explicacions? A qui la mou o a qui la dirigeix?
8: Que jo no parlaria de periodistes perquè els periodistes treballen en mitjans de comunicació que tenen propietaris i interessos. Llavors, no es pot volcar sobre els periodistes la responsabilitat d'unes polítiques de comunicació i d'unes decisions de poders mediàtics que no estan a les mans dels periodistes.
4: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
8: Llavors, els periodistes, precaritzats amb sous moltes vegades per sota del que haurien de cobrar, estan en mans de grups mediàtics que marquen com a interessos fonamentals la generació de beneficis i ergo d'audiències. I, per tant, si tu pressiones els professionals del món de la comunicació a ser només líders i no els hi exigeixes responsabilitat social ni responsabilitat en la construcció d'aquesta democràcia, tu el que tens són periodistes que treballen sobre l'espectacularització de la informació. I quan tu tens una massa de professionals que tenen vocació periodística, però que les decisions dels grups mediàtics pels quals treballen, o les decisions del capital que els mou, o les decisions fins i tot dels partits polítics que fan les lleis que regulen el sector, estan construïdes només per obtenir un rendiment econòmic, els periodistes es veuen abocats a pràctiques comercials i no de construcció de continguts amb sentit, no?
6: Des dels anys 90, els mitjans de comunicació cada cop estan en menys mans. S'estima que només 6 grans empreses controlen el 70% del sistema mediàtic del món. Són Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom i CBS. Totes amb seu als Estats Units. Ostenten un miler de diaris, 9.000 emissores de ràdio i 1.500 cadenes de televisió. La pèrdua d'independència dels mitjans s'atribueix a molts factors. La crisi financera del 2008, la caiguda de la publicitat i els patrocinis i el baix consum del paper han fet que els mitjans hagin hagut de prioritzar els interessos econòmics per sobre dels periodístics.
0: En un moment en què cada cop hi ha més interès per controlar els mitjans i les xarxes, quina percepció té la ciutadania dels mateixos mitjans?
9: Jo crec que pensen que són una agent de la corrupció i de contra la democràcia.
4: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
9: I crec que això té a veure amb el fet de que molts cops s'han alineat amb el poder. És a dir, això em recorda una mica el rotllo de... És un exemple molt catòlic, el que us diré. Però l'Església, tu agafes qualsevol moguda de l'Església, no sé, penso així, de base, no?, d'ajudar els pobres, però després mires les cúpules i són més opulentes que ningú, no? Doncs crec que al periodisme li passa una mica el mateix, és a dir, en essència, en discurs, és molt favorable a la democràcia i hauria de ser, en aquesta definició etimològica, favorable als interessos de la majoria, però després el que veus són pràctiques que el que fan és anar contra la majoria. Jo crec que s'ha fet molt, des dels mitjans de comunicació, contra l'interès general de les persones. O de la població, o de la ciutadania.
6: Segons l'Institut Reuters i la Universitat d'Oxford, 4 de cada 10 persones d'arreu del món confien en les notícies que apareixen als mitjans de comunicació tradicionals. La transparència a l'hora de fer articles, els biaixos i els valors que transmeten els mitjans són factors que el públic té en compte.
0: Els mitjans no són els únics que tenen veu en el flux d'informació. Tothom és capaç ara de publicar continguts a través de vies alternatives, com les xarxes socials, i acumular el mateix o inclús més impacte que els mitjans tradicionals. De dir el que vulguin, quan vulguin. Fins i tot, anomenar-se informadors. Qualsevol pot pensar que els mitjans han perdut la seva raó de ser.
10: Penso que els mitjans estan perdent protagonisme democràtic, però el protagonisme que perden és insubstituïble.
11: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
10: O sigui, penso que una societat amb menys periodisme, amb menys, és no estar pitjor, és una societat més indefensa. O sigui, no ens hem de resignar, això. Ara, clar, evidentment, avui en dia els periodistes que volen fer bé la feina, que es volen preparar bé, que volen no dir la primera cosa que els ha arribat sense meditar-la, que si la informació que tenen desmenteix el mèdic, doncs se la juguen una mica. Se la juguen a trobar feina, a trobar-la mal pagada, a trobar-la precària, i a no trobar, sobretot a l'altra banda, un lector oient o televident còmplice.
0: A primera vista, que hi hagi més flux d'informació és una bona notícia. Com més perspectives, més riquesa de discurs. Però la situació es fa complicada si aquest flux s'adultera per beneficiar un interès concret, sigui del tipus que sigui. De desinformació n'hi ha hagut sempre. Però amb les noves tecnologies és més fàcil crear-ne i reproduir-la.
12: La desinformació, sobretot, el que busca és apel·lar les emocions, que és el que fa que tu comparteixis alguna cosa. O sigui, si alguna cosa tu et deixa indiferent, mai la compartiràs.
4: Alba Tobella, periodista i directora de la plataforma de fact-checking Verificat.
12: Comparteixes allò que et fa gràcia, allò que t'indigna, allò que et genera com aquesta sensació d'immediatesa que ha fet tant internet, no? Jo això ho he de compartir perquè he de ser el primer. Aquesta cosa de satisfacció que tu et dona a un grup d'amics ser el primer a enviar una notícia que després, o una notícia, o qualsevol cosa, un mem, qualsevol cosa, que després serà viral, no? Llavors, aquesta cosa de la immediatesa, la desinformació la propicia molt. Això és polaritzada, per tant, busca confirmar biaixos, i això també fa que compartim més ràpid, i que és fàcil, o sigui, tampoc és que sigui... si tu et llegeixes una verificació o fins i tot un article de diari analitzant qualsevol fet, és llarg, a vegades has de pensar, a vegades et desconcentres, i la desinformació és fàcil d'entendre i fàcil de que te la creguis.
0: Però dels mitjans de comunicació i la informació ja en parlarem més endavant. Ara continuem amb la història del Partit pel Canvi.

0: Enhorabona, ja hi ets dins. Per fi tenim un govern que promet fer grans canvis. Però tant de bo això fos nou, líder. La diferència amb tu és que els duràs a terme de debò. Que no hi haurà cap impediment perquè puguis fer-li el tomb al sistema. Ves en compte. Són passes que pocs líders s'han atrevit a fer. Tu ets diferent. Ets el líder de la revolució. Ara has de convèncer els de la teva classe. No ho tens tot assegurat encara.
1: Comença la sessió. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple és el debat del programa i votació d'investidura del nou president.
2: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Oriol Buixader, Alba Bruc, Assumpció Coll, Sara Corselles, Laura Hurtado, Clàudia Patller, Martí Pernia, Robert Rodríguez, Lluc Peric, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles i Gerard Ullastre. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Artur Mas, Pere Aragonès, Montserrat Tura, Mònica Terribas, Albert Alexandre, Anna Grau i Alba Tovella. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast.
2: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
3: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
4: Avui va de quan l'impossible es converteix en fàcil. És curiós com algunes coses que abans em semblaven un món ara les faig amb un pim-pam. I no parlo de grans èxits ni de coses extraordinàries. Parlo d'aquests petits detalls que en el seu moment em generaven respecte, dubtes o fins i tot por i ara són part del meu dia a dia. Per exemple, recordo quan no tenia ni idea de parlar en públic, ho veia molt llunyà, impossible. Només a pensar-ho m'entrava aquella suor freda, mal de panxa i aquells dimoniets al cap que em deien «I si em quedo en blanc? I si m'equivoco? I si la gent nota que estic nerviosa?» I mira, ara t'haig de dir que cada vegada m'hi sento més còmoda, perquè gaudeixo compartint idees, explicant coses i connectant amb les persones. No és que hagin desaparegut els nervis, però la por, doncs ja no hi és. O, per exemple, quan pensava que fer joies era una cosa molt complicada. Pensava, això és per gent creativa de debò, això és per artistes. Jo no sé si podré fer alguna cosa així. Ja, doncs encara sort que un dia em vaig atrevir a provar. Perquè ara no em puc imaginar sense crear joies. I tal dia com avui gairebé fa 20 anys que estic creant joies. I així, amb moltes coses. Com conduir per primera vegada, com aprendre a fer servir la intel·ligència artificial o aprendre a fer batch cooking. El que ahir em semblava impossible, avui forma part de la meva rutina. I ara em pregunto, quines coses em semblen difícils ara que d'aquí a un temps faré sense pensar? I encara més important, quines coses impossibles veus tu ara però que en el futur les veuràs normal? Perquè la clau no és ser un expert des del minut 1. La clau és començar, encara que sigui en poca traça, encara que al principi sembli un caos. Perquè si continues avançant, un dia t'adonaràs que allò que abans semblava un...
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

girl. Whatever happened

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació ha rellevat la secretaria general del departament i ha obert 3 expedients disciplinaris arran de l'error en les proves PISA que farà que els resultats de Catalunya no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assumit responsabilitats i ha assegurat que les persones encarregades de coordinar les proves no van estar a l'alçada.
2: Per això hem obert aquest procés disciplinari i per això hem adoptat també decisions organitzatives, com és l'activació de la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis, que vaig anunciar al Parlament de Catalunya, en què es va reunir la setmana passada, i continuarem enfortint l'Agència d'Avaluació i Prospectiva tal com estava previst. I també és necessari, considerem que és necessari obrir una nova etapa. La lliçó d'aquest episodi no és només què va fallar, és què hem de fer perquè no torni a passar, i aquest és el compromís d'aquest govern, assumir responsabilitats, corregir els errors i preparar el sistema educatiu català per afrontar amb garanties els reptes de la propera dècada.
1: Tot plegat a una setmana de l'inici de curs, marcat també per una nova jornada de vaga el 8 de setembre. I també en política, el conseller de ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma. Inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, també es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques per a sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni tampoc dels cossos de seguretat va preveure la magnitud.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
0: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sònia Kerr.
4: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut hi inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
4: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
0: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, a l'Anoia.
4: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
0: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona la tardor de 2029.
4: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
0: Els esports, Toni Castro, el Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano.
5: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge al davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma. Amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogó. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya, a les immediates hores, ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir dos expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i dos funcionaris.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
7: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
7: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
2: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
7: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
0: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i demana un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA, i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
9: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
8: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
0: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
4: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
10: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
4: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
4: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a la participació del Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el Gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
4: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades en frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de l'allau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades a la frontera. Segons Sánchez, de les 70.000 persones van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
0: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència dotat amb 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés. Ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, qui ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants. També ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta de criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
11: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
12: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
11: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
13: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
11: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
14: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
11: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Alma Sáiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
0: Seguint en la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha de tenir un límit l'acollida de menors migrants per part de Catalunya en aquesta crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
10: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat ja.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024. La raó és que el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o pels antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions causades per drogues des del 2017, quan va començar la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones van morir a casa seva i en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
16: 208 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
15: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
0: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari.
4: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
17: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni-188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
18: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
17: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
0: I pel que fa a la bona salut, arriba setembre i ja comencem a pensar en la tardor, una època en què es multipliquen els refredats, la tos i la sensació de cansament. Moltes persones es pregunten com poden reforçar les defenses, però, segons els experts, el concepte clau no és tant reforçar el sistema immunitari com mantenir-lo equilibrat i eficient al llarg de tot l'any. Cugat Mèdia, Martí González.
19: Segons explica Cugat Mèdia la nutricionista Pena i Berta Martínez, quan s'encadenen dinàmiques com dormir malament, menjar pitjor o viure amb estrès, el sistema immunitari es descoordina. Per això planteja un abordatge integral que comença directament a la cistella de la compra. La idea és que la Terra ofereix en cada època de l'any exactament el que el cos necessita. Per això recomana fixar-se en els colors del mercat i prioritzar les verdures d'arrel i els tubercles com la carbassa, el moniato, la pastanaga, el nap o la xirivia, rics en carotens, fibra i antioxidants. També destaca el paper de la ceba i el porro com a antibiòtics supernaturals i dels bolets com a grans immunomoduladors. Pel que fa a les fruites, la magrana, la poma, la pera, el caqui i els cítrics aporten la dosi necessària de vitamina C i polifenols. També és indispensable incorporar proteïna de qualitat com llegums, el peix blau, petit, sardines o seitons, menys contaminats, ous ecològics o carn de pastura i greixos saludables com els fruits secs, les llavors de carbassa, l'alvocat o l'oli d'oliva. A l'altra cara de la moneda, per activar les defenses, cal netejar la dieta de sabotejadors, diu, com sucres, ultraprocessats, begudes refrescants, olis refinats, com el de girassol, i els làctics industrials desnatats o amb edulcorants.
1: Notícies en xarxa.
0: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm de la 2 entre Cervera, a la Segarra, i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afecten uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via per on hi circulen 22.000 vehicles diaris de mitjana. Lleida Televisió, Cel Márquez.
20: Els treballs amb una inversió de 12,3 milions d'euros permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
21: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
20: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el sopar en cap, Jan Pomés ha volgut agrair aquest fet.
22: Nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també. Al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
20: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
0: La celebració de Sant Gil s'ha avançat a la Vall de Núria amb la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La consellera ha posat en valor la sostenibilitat energètica de l'estació i també ha parlat dels pròxims passos a fer, tant a la de Núria com a la de Vallter, on el projecte del telecabina ha de començar a fer passes endavant. Ràdio Ripoll, Guido Txengarotti, bon dia.
2: Hola, bon dia. Efectivament, ha parlat molt del que és Vallter, el projecte del telecabina i d'accés i de tancament de la carretera és una cosa que s'està parlant molt a la vall darrerament, sobretot impulsat per als grups de treball, per als grups de diàleg entre veïns, ajuntaments i també FGC, que és la concessionària de l'estació. En aquest sentit, des de FGC, la consellera i el seu president han donat per tancat aquest procés de diàleg, de debat que hi ha amb el territori i també pretenen doncs, començar ara a posar fil a l'agulla per començar a dibuixar el projecte. D'altra banda, el que seria Vall de Núria s'ha posat molt en valor i s'ha treballat molt en relació al que és la estació, els gastos zero, la despesa zero energèticament. De fet, a dia d'avui aquesta estació ja no té cap despesa en gasoil perquè funciona a través d'una estació de geotèrmia i també ha implementat diverses mesures per això, per aconseguir aquesta neutralitat de carboni per tal d'aconseguir ser ecològicament sostenible.
0: Gràcies, Willio Txengero.

0: escolar prevista per l'estiu del 2027. Mentre durin les obres, la mobilitat entre l'estació i el nucli urbà continua garantida amb un servei de bus alternatiu.
1: I tenim encara més notícies vinculades a la mobilitat. Reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbord amb la línia 5.
2: L'estació ha recuperat la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé 1 any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per rampes.
1: En canvi, a partir d'avui queden sense servei les estacions de la Sagrera i Bon Pastor a les línies 9 i 10 del metro.
2: La raó són les obres al Macropou de la L910 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana el metro com a opció alternativa, tot i que l'autobús H8 recorre el tram afectat. També s'ha habilitat un servei de bus alternatiu.
1: I és moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona. Serà la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seu actual, situada a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
4: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
3: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
1: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 8:45 de nit al Camp Nou i serà contra el Rayo Vallecano.
5: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat de primera divisió. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. La seva arribada no descarta, però, la de Julián Álvarez a l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia d'aquest partit contra el Rayo, l'entrenador Hansi Flick ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
6: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and then...
7: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco i està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
6: We don't have pressures. Deco make
7: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
6: For me it's good. Just to see the quality
7: of la qualitat també, les sessions d'entrenament com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
5: L'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Real Societat Anoeta. L'entrenador blanc i blau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en 2 situacions de contraatac.
8: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre que nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar amb les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de 2 contraatacs és... A mi em fastigueix bastant, la veritat.
5: A segona divisió masculina, doble victòria catalana, el Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta amb gol de Nico Gioacchini. I de la seva banda, el Girona va golejar les Palmes per 5-2 a Montilivi. Per cert, un Girona que ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa. Escoltem l'entrenador grana Xisco Campos.
9: Molt content content per l'esforç, donar-li una bona a tot l'equip, perquè també ha estat unes setmanes difícils, perquè també hem tingut situacions on no hem pogut comptar amb tots. Sabíem que era una setmana molt important i una setmana d'equip. I jo és l'idea, dir que quan hi ha situacions de dificultat...

0: l'equip dona una passa endavant, crec que la Victòria té un altre tarannà i té un impacte a nivell col·lectiu molt més gran.
1: I en canvi, derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa per 0-3 contra el Jaén. Aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. El Barça ha començat la defensa del títol, el Johan Cruyff, amb golejada 5-0 al Tenerife. El Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a Lezama per 3-1 i l'Espanyol va perdre Marta per 1-0 al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i tornem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
4: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
2: Salut Activa.
5: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre y cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescarnos. Si son signos más graves, debemos de buscar ayuda médica inmediata.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA a Catalunya. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
9: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
7: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
7: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sònia Kerr.
11: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional.
7: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
11: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacions psoriasis es podrien revertir amb medicació.
7: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, l'Anoia.
11: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
7: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona a la tardor de 2029.
11: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual, a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
7: Els esports, Toni Castro. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
12: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà a revisió mèdica el nou fitxatge, el davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
7: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma, amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogor. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya, a les immediates hores, ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripoll, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana per a l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta mateixa setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir 2 expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i 2 funcionaris.
16: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
15: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
16: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
15: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
16: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat, doncs, de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no vam poder arribar a un acord, però l'objectiu seria, doncs, poder tenir un curs molt més normal.
15: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes. 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
7: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i per això demanen un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
18: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
17: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
7: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
11: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
19: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
11: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
14: Notícies en xarxa.
7: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat, ha estat en una entrevista a la cadena SER, a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes socials vinculades a Rússia, Israel i també a l'ultradreta internacional.
11: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació del Marroc en l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
10: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el Gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
11: Hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a la frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de la llau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades. Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar a Ceuta el 30 i 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc, i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
7: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés i ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància. Cira Rego ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta per criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
20: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
21: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
20: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
22: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
20: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
1: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
20: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
7: A la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha d'haver-hi un límit a l'acollida de menors migrants per part de Catalunya a la crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
19: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat ja.
7: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024 i ho van fer perquè el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o els antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions de la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones que van morir a casa seva ho van fer en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la sobredosi. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
4: 908 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
3: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
7: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa, tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni tampoc ingrés hospitalari.
11: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
7: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
23: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni 188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
24: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
23: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
7: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida.
11: El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
7: Lleida Televisió, Cel Márquez.
25: Els treballs amb una inversió de 12,3 milions d'euros permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
26: El projecte
0: en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
25: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el seu paent cap, Jan Pomés, ha volgut agrair aquest fet.
2: Sí, nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció i la seva inauguració tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també, que al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
25: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
7: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Olot, que tindrà el dispositiu de seguretat de festes d'altura més ampli de la història. Uns 75 agents, entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, vetllaran per unes festes segures. Serà a partir d'aquest divendres.
11: Precisament aquest matí s'ha celebrat la reunió de coordinació amb tots els representants de cossos de seguretat i emergències.
7: Olot FM, Roger Isern.
5: Un dels principals objectius és garantir un ambient segur i lluny de la sensació d'inseguretat, fet que la ciutadania demana especialment en el context social actual. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha detallat les xifres del dispositiu.
6: Hem tirat endavant. L'any passat, de fet, ja va ser un dispositiu històric, però aquest any ja anuncio que serà el dispositiu més gran de la història, altra vegada. Estem parlant de que a l'hora punta de la festa, aquí al centre de la ciutat, i a la ciutat hi tindrem 75 agents de policia treballant-hi, perquè ens fem una idea, 25 seran de policia municipal, una cinquantena seran de Mossos d'Esquadra.
5: Des de tots els cossos de seguretat i l'Ajuntament d'Olot es fa una crida a viure una festa major amb la sensació de gaudir-la i lluny de la por. Aquests cossos i la resta, que formen part del dispositiu, s'han reunit aquest dilluns al matí per tancar els detalls del pla a seguir durant els 5 dies de festes d'altura.
7: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac patit recentment en alguns dels seus sistemes.
11: La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i reforç.
7: Mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. És la 23a mort a les platges catalanes d'aquesta estat.
11: Els fets van passar ahir a la tarda, poc després de les 6. El servei de socorrisme va haver de treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 unitats i va continuar les maniobres de reanimació que van resultar infractuoses. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda.
7: És moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona i ho farà durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 de l'edifici i triplicarà així la superfície de la seva seu actual ubicada a la part alta de la ciutat. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
9: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
8: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
7: De Tarragona, al Montsià, la Ràpita ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les seves jornades culturals de setembre. Una cita que tanca oficialment l'estiu al municipi amb més de 30 activitats programades per enguany. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
26: Durant gairebé un mes, equipaments com l'Auditori Sixto Mir, que commemorarà el seu 10è aniversari, la Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó o el Museu de la Mar de l'Ebre acolliran teatre, cinema i literatura, combinats amb la força de la cultura popular als carrers. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Ràpita, Pau Lleixà, assenyala el pes de les cites més consolidades.
12: Un seguit d'actes que ja són tradicionals, esperats per tota la gent, actes com per exemple els de l'11 de setembre, però també activitats com per exemple la quarta trobada de colles de diables, que converteixen la plaça Carles III en espectacle de llum i de foc.
26: I com a cloenda, s'estrenarà de forma oficial la nova pàgina web de Cultura de la Ràpita per posar tota l'agenda i la compra d'entrades a l'abast d'un sol clic.
7: I encara en cultura, la banda sonora del piromusical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses. Enguany la festa es trasllada a un nou escenari, el de la platja de la Nova Icària.
11: Aquest any el piromusical es farà el diumenge 27 de setembre. L'ànima creativa d'Oques Grasses, Josep Montero, pren el relleu d'estopa i signarà la banda sonora que acompanya els focs artificials. La participació del grup arribarà pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les obres de reforma de la Fira de Barcelona a l'Avinguda de Maria Cristina obligaran a fer el piromusical en un nou escenari, la platja de la Nova Icària.
7: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 9:45 de la nit. Serà al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
13: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal, per uns 10 milions d'euros, que aquesta tarda ha de passar revisió mèdica. La seva arribada, però, no descarta la de Julián Álvarez en l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia del partit, l'entrenador el Barça, Hansi Flick, ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
14: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and
15: per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco hi està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
14: We don't have pressure. Deco make
15: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
14: For me it's good. Just to see the quality.
15: Veure la qualitat, també, les sessions d'entrenament. Com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
13: De la seva banda, l'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Reial Societat a Noeta. L'entrenador blanquiblau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
16: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill ha provocat nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
13: A la segona divisió masculina, doble victòria catalana. El Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destacava el gran ambient viscut.
17: Un dia molt especial, l'avui. Parlo a títol personal, un dia més pel record tots junts i parlo també a nivell d'una afició que ho ha passat molt malament, molt malament. La que no sempre se l'ha respectat, que moltes vegades se l'ha fet sentir petita. Uns anys després tornava al futbol professional avui al Temple i com ho hem viscut, no? Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip.
13: De la seva banda, el Girona va golejar les Palmes per 5-2 a Montilivi. L'entrenador gironí Quique Álvarez creu que aquesta primera victòria de la temporada és una injecció de moral.
18: És important a nivell moral de tothom. Feia bastant que no guanyàvem a casa des de l'any passat i bueno, és un punt important. Jo crec que l'altre dia, l'altre partit a casa també vam fer les coses bé, però no ho vam aconseguir i bueno, avui això reforça moralment i dona una empenta, jo crec que molt positiva.
13: Per cert, el Girona ha fet oficial aquest migdia el fitxatge del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació, amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa i, en canvi, derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa 0-3 contra el Jaén. Escoltem l'entrenador escapulat Josep Maria Gené.
27: M'hauria agradat encetar millor el campionat, però avui crec que ens ha penalitzat sobretot els errors individuals, ens ha condicionat perquè crec que hem tingut una primera part positiva, hem generat tres ocasions clares de gol, no hem tingut la efectivitat. Crec que la segona part hem sortit millor, estructuralment millor, volíem una mica més de control, però ens ha desequilibrat dos errors individuals.
13: I per acabar, Marta, els esports, un apunt de motor, perquè el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, Àlex Palou, s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar dels Estats Units al Gran Premi de Milwaukee.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Yo, original trendsetters, a combination again per l'estiu. Què dius, Cuca?
2: Acabo d'hivernar sola, trucant-se a la Namant, digue-li que estem al Rio, amb tota la crio. Ja ho saps, una altra vegada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. Està en la destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal de acostar posicions.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
1: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu durant la propera dècada. Escoltem Oriol Junqueras, el president dels Republicans.
3: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
1: La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac que ha patit recentment en alguns dels seus sistemes. La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i de desinformació amplificats per xarxes vinculades, en aquest cas, a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional. Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació de Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el Gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar aquella data a Ceuta, 9 de cada 10 ja haurien retornat majoritàriament al Marroc i actualment quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats. Per cert, que la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi, avui han continuat les compareixences al Congrés. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rigo, ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes de la dreta la extrema dreta de criminalitzar la infància.
3: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
1: Per cert, que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 21 agressions sexuals comeses contra dones i nens.

It's not a crime when you look the way you do.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, i

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. República Juganera.
1: Hola a tothom, benvinguts a un nou programa de la República Juganera. Soc en Jordi Fatxi.
2: I jo, la Bàrbara Dorca. Hola a tothom.
1: Hola, què tal? Doncs aquí estem un dia més, un dijous més, per portar-vos coses del món dels jocs de taula.
2: Moderns.
1: Moderns. Depèn, perquè el que portem aquí avui molt modern no és. Però ara l'ensenyarem. Primer, com sempre, anem a fer un petit repàs a què hem jugat, perquè a més ja estem arribant a finals de mes, i com les estadístiques no són gaire com sempre...
2: Que ens està quedant un mes molt trist.
1: Sí, ja no pengem lo dels el VGStats, el post aquell no, perquè és que quedaria molt trist i tal. Que al final també s'ha de posar, sí, perquè és la realitat, però ho diem per aquí i
2: no,
1: ja està.
2: No, però Instagram no és la realitat.
1: Ja,
2: Instagram
1: això, és... Tens raó.
2: Si penses que el que veus a Instagram és el que... Bueno,
1: aquest és l'error.
2: Farem un programa especial, això.
1: A veure, faig un repàs ràpid del que hem jugat al març. Val? Tinc apuntat aquí. El Dungeon Fighter, Castillo de Hielo, els dos, eh? Ah, clar, perquè vam jugar, el vam provar, després vaig jugar amb el Diari Solitari, està aquí apuntat.
2: Quins dos?
1: El que... Ui, no, perdona, estic mirant el febrer.
2: T'anava a dir, jo no em sona haver jugat recentment.
1: Mare de Déu.
2: Que el febrer va molar més, no? Tampoc especialment.
1: No molt però... més, però... No, que vam jugar perquè va sortir en el Diari Solitari, recordes?
2: Sí, això sí, me'n recordo.
1: Ara sí. Diversión con animales.
2: Ah, sí.
1: Bon joc. Un joc de... És del... Joder, ara no ho vull dir.
2: De l'Eugeni.
1: Eugeni Castanyo, eh? Sí, és que... Sí. I de la... I, vale. Que n'hi havia... Jo volia el Diversión con...
2: Banderes.
1: Con banderes.
2: Però no el vam trobar. No.
1: Però
2: vam
1: igualment...
2: trobar el Banderea.
1: Sí.
2: Bueno, el vam trobar.
1: No. Sí.
2: Sí, el vam trobar. Va ser fàcil. Estava allà davant i el vam agafar.
1: No és el mateix. No, però vull dir que el Diversión con animales era un regal que li van fer al nostre fill. Te'n recordes? Sí. A la festa d'aniversari.
2: Sí.
1: Però jo, per mi, volia, o sigui, per tots...
2: I no, a la realitat, teva festa d'aniversari?
1: I a la meva festa d'aniversari va caure el Banderea, però era un, a més, perquè no vam trobar el Diversión con banderes. I el Trekking Through History.
2: Molt guapo.
1: Que el vaig triar jo...
2: Acabo de fer una sensació. Sí, et vas triar el teu propi regal. Sí.
1: No, és perquè tinc tos, de veritat, però...
2: Pues ha quedat
1: però, ho podria fer, perquè és veritat. Em vaig triar el meu propi regal, però no passa res. I vam poder jugar junts, i vaig jugar en solitari també. El vaig ficar a la caixeta del Pars.
2: Del diari?
1: Del Pars, sí. Mm-hmm. Perquè... Tu què et va semblar?
2: Però no pots fer unes sensacions.
1: No, no.
2: Ah.
1: En solitari. A tu què et va semblar el joc?
2: Ah, molt xulo.
1: Eh que sí?
2: Sí.
1: No és, ho vam jugar amb el nen, també.
2: Al final, pot ser... És un joc que representa que vas viatjant pel temps, no? I muntant-te com els teus viatges. I primer passo per el 1715, després pel...
1: Has de fer un itinerari,
2: sí,
1: no?
2: Però sempre has d'anar cap endavant. O pràcticament sí. Sempre hi ha alguna excepció en què podries fer alguna trampilla.
1: No, bueno, són uns recursos...
2: Però
1: va
2: amb cartes i les cartes són limitades. Aleshores, si ja estàs al 1945, doncs ja no n'hi ha més.
1: No, hi ha més.
2: Per tant, has de tancar aquell camí i començar-ne un altre. I...
1: Sí, llavors has jugat tres dies, perquè és com una agència de viatges en el temps. Llavors tu vas a viatjar a diferents èpoques, el que has dit, i a cada era hi ha diferents anys. Saps, el primer dia que vas a Barca, crec que hi ha la carta més antiga, que és del 35.000 abans de... No? Uh-huh. I has d'anar fent aquests itineraris, aquestes rutes, però després també has d'anar complint l'itinerari, en realitat, no? Que és per anar recollint fitxetes del tipus personatge, invents, no sé
2: sí.
1: Què, tal. Llavors has d'anar aconseguint tot el set de fitxetes per omplir el màxim i fer més punts.
2: Sí, com si fos una espècie de passaport de...
1: Sí, sí. De... No sé...
2: Jo, aquest... Imagina el cama que et fan fer, més a
1: sí,
2: més, no?
1: El vaig veure fa temps, aquest, em va cridar l'atenció...
2: I el no bonic on... és que cada carta que té un any, en realitat sí, hi vas a fer alguna cosa i t'explica, no? Doncs acompanya el doctor Fleming a fer... No sé
1: sí,
2: què,
1: exacte, el Newton, a Einstein... Bueno, estem sí, tots científics, però també hi ha moments que està apallissant una...
2: Perdona?
1: Una sufragista, no? Està apallissant un policia.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Ja s'ha posat, diviértete con no sé què...
2: Sí, tal. Hi ha la carta al Hakit... No, Hakit... El gos aquell japonès?
1: Ai, sí, el... Jolín, ara no dirà, no em surt el... Sí, el de la història tan trista que li vam explicar al nostre fill ja es pot posar molt trist.
2: Hey.
1: El que es va esperar el seu humà.
2: Hey.
1: A l'estació de ferrocarril i tal. Bueno, però està molt bé perquè és això, és un joc...
2: Hachiko.
1: No és didà... Hachiko, sí, no? Potser.
2: Ara no ho sé.
1: I l'estació... Bueno, és igual. El tema és que amb aquest joc pots aprendre molt, encara que no ho sembli. No ho estiguem demostrant.
2: Sí. Pots aprendre molt, però després te n'has de recordar. Doncs. Però, bueno, sí.
1: Però és això, no és un joc didàctic. Val? No és un joc... No, és un joc... Per... No, és un joc que com a mecànica de joc és molt guai, està molt bé, és xula i fàcil d'aprendre. I al mateix temps, en els entreturnos, no? Els entretorns, doncs pots anar mirant la descripció de les teves cartes i, ui, això, a veure què m'explica aquí i tal, i està molt bé, i a més té un bon feix de cartes.
2: Estàs dient que mentre no és el teu torn no has de prestar atenció a què està passant a la partida i et pots dedicar a llegir cartes i tal, en comptes de mirar què estan fent els altres? Estàs dient això,
1: no,
2: Jordi? És això el que estàs dient?
1: El que estic dient és que si ho faig en el meu torn, llavors t'emprenyes perquè et bloquejo. Què més? Pelusa Revolution. Bueno.
2: Again, sí.
1: Bueno, bé, està bé. No, sin más.
2: Ho vam parlar l'altre dia.
1: Millor, sí, una mica millor que l'original, però bueno. Super Mega Lucky Box.
2: Ah, és veritat que vam tornar a jugar.
1: Sí. Sky Team.
2: Ah, és veritat,
1: vam fer més vols, vam fer més vols.
2: Vam fer el segon, perquè...
1: No, i el tercer també, no? Vam fer tres al final.
2: Jo crec que no, vam
1: fer
2: Heathrow.
1: Ah, no, perquè ens vam estampar. Vam fer Heathrow,
2: sí.
1: Vam passar de llarg, no?
2: Bueno, perquè no vam... Hi havia una petita coseta del reglament que no havíem tingut en compte i quan va ser l'hora d'aterrar, vam dir, ah, no podem.
1: Sí, no vam fer tres. Ah, bueno, és igual. No. Vale, sí, sí, doncs...
2: Sky Team, molt guai, eh? Jocs per jugar amb parelles. En parlarem aviat, d'això,
1: sí,
2: al canal.
1: Tot i que vam jugar tres, perquè...
2: Bueno, perquè... Però està bé, també.
1: Sí, sí, sí. I després tenia Epic Galaxies, del qual farem un part, o sigui, hem fet un part, no?
2: Bueno, ja has jugat tu, sí, bàsicament.
1: Sí, sí.
2: I a la Star Wars ja has jugat o no hi has jugat?
1: Sí, i he provat la variant en solitari, també.
2: Ah, i això no ho dius, això?
1: És que no me l'he apuntat, no. No me l'he apuntat.
2: Ah.
1: No, perquè és que ha fet que la partida encara no l'he acabat. Encara estic fent torns. Sí, la tinc allà muntada. Però... Perdó. Però molt bé, molt bé. La variant en solitari, molt bé, fàcil de portar.
2: Moltes gràcies a la taula plana, al Pep Plana, per dir-nos que hi havia la variant en solitari.
1: Moltes gràcies a mi per haver-m'ho comprat, també.
2: Moltes gràcies al Jordi per haver comprat el joc
1: quartos.
2: I a la taula plana per informar al Jordi que contra, es pot jugar en solitari.
1: Contra la teva voluntat.
2: Bastant.
1: Vale. Doncs ja està, fins
2: no,
1: aquí.
2: El joc de la discòrdia va ser el Dungeon Fighter.
1: El Discord, tots, al final ho són tots. Quan apareix amb un joc allà, sempre és...
2: És veritat, perquè no m'agrada gens jugar a jocs de taula. És
1: no,
2: veritat,
1: perquè et sap greu.
2: Em té aquí segrestada. Jo no vull ser aquí.
1: Sí, no, has vist el vídeo aquell de... un reel que té temps. D'avui és el meu aniversari i per celebrar-ho us presento la meva nòvia. Sí, que la té aquí asseguda.
2: No.
1: I fan un muntatge de que la té segrestada a apuntar. Doncs...
2: És que em tens així jugant a jocs de taula. Tira els daus, tira els daus.
1: Exacte, no, endavant, sí, sí. Fes veure què t'agrada. A veure, doncs...
2: No, t'ho faig molt bé.
1: Ja està.
2: Que em contractin com a actriu.
1: Ja està.
2: No?
1: No, perquè has de fer això.
2: Ah. No ens posarem mai d'acord.
1: Vinga.
2: Fins aquí hem jugat. Anem al...
1: Que
2: anem
1: portem molta estona.
2: Sí, anem a la teca, va.
1: A veure, què hem de fer?
2: Posar
1: hem de
2: la
1: parlar,
2: musiqueta.
1: Hem de parlar de una paraula, oi?
2: Un palabro.
1: En català?
2: Paraulo. La
0: ludoteca.
2: T'has equivocat de música?
1: No estem fins. És igual.
2: Lexicon.
1: El lexicon.
2: El lexicon. El lexicon d'avui és deck building.
1: No l'havíem fet ja?
2: Deck building és... No, havíem fet... Unwrite. Però deck building...
1: Unwrite...
2: Bueno,
1: és igual, perquè al final això és com...
2: Vols parar de liar-me? Deck building és un tipus de joc de taula modern o no modern en què Es tracta d'anar avançant en el joc mentre vas agafant cartes amb diferents mecàniques, segons el joc, per construir-te la teva pròpia baralla de cartes que et permet anar jugant al joc i agafar més cartes i anar-te construint.
1: Perquè tots els jugadors comencen amb la mateixa configuració de cartes i que són cartes bàsiques. I a mesura que vas jugant, aconsegueixes noves cartes que incorpores a la teva baralla, sí, sí.
2: Cada joc dependrà, doncs això, que tindrà una mecànica diferent per aconseguir les cartes. Però al final, el que tenen en comú és això.
1: Sí,
2: com per exemple, aquí el lexicon.
1: Sí, que, sí, ja ho mirarem, però bueno, és igual, no passa res, si això, perquè està molt bé que haguem portat aquest joc, perquè un deck building, o sigui, l'Star Wars que comentàvem, que a més diu Star Wars Deck Building Game, és un joc de deck building, el G.I. Joe, també, que vam portar l'altre dia, tal, però fa molt de temps, jo crec que aquest és el precursor, jo crec que va ser dels primers, potser ara aquí estic patinant, però vamos, jo diria que és el primer, si no és el primer, un dels primers deck buildings que va existir, que és el Dominion.
2: Dominion.
1: Que és un joc que el van trillar molt, si et fixes no té fundes. O sigui,
2: ho he vist abans, quan l'he agafat allà a casa he pensat, uala, és de quan no, de jugàvem sense fundes. O sigui,
1: sí, sí.
2: Fa molts anys que tenim aquest joc.
1: Molts. I allà deu haver-hi ADN de molta gent, eh? Vull dir, perquè... Mm-hmm. I ganxitos i d'això.
2: No.
1: M'estic posant nerviós només de veure-ho. Però les cartes grueixen, eh?
2: Cartes grueixen. No, és així.
1: No cal posar fundes, no? Les cartes... Mira,
2: coures.
1: Mira.
2: Tresor.
1: Ai, no m'estic veient, mira, quins records, tu. Bueno, doncs hem portat el Dominion, que tenim totes les expansions, i és un joc al que vam jugar molt.
2: Només hem portat el bàsic, perquè tampoc cal.
1: No. Però, bueno, ens feia il·lusió portar-lo, perquè també volem parlar d'un tema, que jo crec que, com es diu això, crearà polèmica, aixecarà ampolles o ens crearà enemics. Perquè volem parlar de com es guarden els jocs de taula en una estanteria, val? Bàsicament, és això. I no, faig broma, no crec que generem polèmica,
2: no.
1: Però sí que és veritat...
2: Perquè la gent sensata...
1: Sí, tens raó. Nosaltres donarem la nostra opinió, perquè així com amb la taula de jocs tenim allà una miqueta... Estem d'acord, però amb algunes coses... Amb això jo crec que estem bastant d'acord.
2: No estem d'acord amb la taula de jocs.
1: Que sí, perquè jo m'ho pintes com que jo sí que la vull. No la vull. Realment no la vull. Ho trobo un element una miqueta innecessari.
2: Doncs treus el tema molt sovint per no voler-la.
1: Ja vam parlar.
2: Mira com estan les cartes,
1: perquè ja et vaig dir, si deuen estar enganxades i tot. No fotis. És que mira, em fa pena mirar-ho i tot. Ai.
2: Fosso, te'n recordes?
1: Sí, tant que me'n recordo de tot. I la bruja. I m'agrada molt la cornucòpia. L'expansió de cornucòpia.
2: Sí.
1: Bueno, doncs, per què parlem d'això? Perquè és un tema que ja fa temps volíem parlar i no trobàvem el moment, tampoc. I llavors avui hem decidit, com tampoc no teníem molt clar de què parlar i tal, diem, anem a treure el tema avui aquest i ja ens ho traiem de sobre.
2: Ja està fet.
1: Que és això, com guardar els jocs de taula. Perquè hi ha una corrent des de fa no sé quants anys.
2: Errònia, sí.
1: Que
2: no m'estic posicionant d'inici.
1: Gens. Que això, que guarda els jocs en vertical. Llavors, és una cosa que hem volgut analitzar perquè jo ho vaig provar fa un temps.
2: Sí.
1: Perquè quan ho vaig veure vaig pensar, hòstia.
2: No teníem càlex.
1: Que guai, no teníem càlex.
2: I donava la sensació de que podíem aprofitar més bé l'espai.
1: Sí, i quedaria una miqueta més endreçat i tal. Llavors, jo he fet una llista de coses que, o sigui, de punts a favor, no, en realitat no, de punts de per què jo vull defensar el per què els jocs han d'anar en horitzontal, val? Perquè, hòstia, no ho trobo ara.
2: Keep?
1: Sí, no, Keep no, l'altre.
2: Jo, mentrestant, puc explicar.
1: Ves parlant.
2: Hem portat el Dominion precisament perquè va ser un exemple en aquell moment en què en Jordi va decidir posar els jocs en vertical pensant en aprofitar més l'espai, que no es pot guardar en vertical. Perquè pels que ens esteu veient pel YouTube...
1: Ja ho he trobat.
2: Què passarà si poso això en vertical?
1: Doncs el que va passar.
2: Doncs el que va passar. Que quan va obrir el joc estan totes les cartes per allà.
1: Sí, perquè va ser més un impuls que una altra cosa, eh? De dir, hòstia, vaig a posar.
2: Poc, una decisió poc meditada, no passa sí, res. No, sí. No s'ha sobrepensar tot.
1: No,
2: tampoc,
1: no, no, no, overthinkers, no.
2: I a vegades ja està, doncs veus el resultat i dius, m'he equivocat.
1: Clar, el dia que vaig, no que vaig voler jugar a algun
2: siento
1: joc,
2: mucho,
1: vaig treure...
2: M'he equivocado.
1: No volverà a ocurrir. I amb això no volverà a ocurrir. Vale, ja, ja he trobat la llista que vaig fer,
2: nunca,
1: perquè evidentment són coses que jo penso, vale?
2: Nunca,
1: però m'ho vaig apuntar per tenir-ho clar, perquè les coses s'han d'apuntar també, perquè si no, que una amalgama d'idees i no les
2: penses. És amalgama o amalgama?
1: Amalgama, suposo. Vale, llavors, anem per parts. Va? Jo, primera reflexió que faig. Els jocs de taula no estan dissenyats per guardar-se en vertical.
2: O és sigui, a dir, no el joc. El joc està dissenyat per jugar en una taula. El joc, la caixa, amb el seu corresponent relatiu incerto, que abans
1: que
2: no n'hi havia.
1: Que no sempre hi ha. Sí, bueno, no sí que n'hi havia, però depèn, no?
2: Però això, veus, això, aquest mateix té, com que té, és un joc de construir baralles, aleshores el, té una espècie incerto amb tot de foradets per anar posant el, les diferents còpies de cada carta, pues perquè de cada carta potser n'hi ha 12 còpies. I a més et ve un paperet supermono aquí que te'l poses...
1: I potser no tenen fundes perquè no hi caben aquí, o sí? Hi ha espai. Sí, hi ha espai, no? Potser estava preparat. Digues.
2: I aleshores cada carta, cada plec de cartes va en el seu espai. Però sí que és veritat que aquest inserto és baixet, per tant, les cartes ballen perquè es puguin treure però, bé però, el tenir-lo en horitzontal.
1: Clar,
2: que
1: perquè...
2: és com el tindràs a la taula per anar agafant els plecs que et toquin a cada configuració de partida.
1: Perquè el joc no està dissenyat, o sigui, qui va dissenyar això? Les persones que van dissenyar
2: mentes
1: la
2: pensantes,
1: caixa...
2: que han cobrat per fer això.
1: La caixa està dissenyada per anar en horitzontal.
2: Mm-hmm.
1: Te pongas como te pongas. No? Perquè això, com deia el Xicote, doncs...
2: Quines referències tenim.
1: Ja està. Bueno, perdó, però m'ha fet gràcia.
2: Espectacular.
1: Sí, no, ara ja és un person, ara, però abans era friki tot. A veure, llavors...
2: Amb el Henry Cavill.
1: Què més? No, aquest és friki, encara.
2: Sí.
1: Perdona.
2: I que guapo que és, eh?
1: Ja, ja ho sé. Si m'agrada a mi tot. A veure, i jugar a Warhammer?
2: 40.000.
1: I sí. Warhammer, només 40.000?
2: Diria que sí.
1: Bueno. Vale, en fi, deixa'm en pau. Si no, aniràs
2: dir,
1: a fer el programa amb el Henry Cavill.
2: Quan li van... quan li van dir... És que, clar, em poses amb uns... Li
1: jo
2: van
1: vull
2: dir
1: parlar
2: si
1: d'aquest tema.
2: Xbox o PlayStation i va dir PC.
1: PC, exacte.
2: Si és que...
1: Si és que és això. Si és com jo. Si és que aquest home és com jo. Només hi ha algunes petites diferències. A veure, què més? Doncs que has de fer ajustos per adaptar el joc per guardar-lo vertical. Val? O sigui, això és així. Potser hi ha jocs que, mira, per una atzar del destí...
2: Què vol dir?
1: Doncs això, no? Que primer, hi ha qui destruquela i diu, no llencis els cartrons, fica'ls a sota, perquè així aquell espai que falta ja l'omples i ja toca tot allà.
2: Ah, i així no ballen les coses a dins.
1: Ah, exacte. Va. Això funciona a vegades sí, a vegades no. Mm. Depèn. Depèn.
2: Però llavors, si està una miqueta massa pressió, el que et passa quan els tens en vertical és que si no estan allà fotuts a pressió, se t'obre la tapa.
1: Clar, si tu el poses així, la tapa s'obre. Si hi ha components una miqueta més petits, cartes, no sé, que s'escorren, la gravetat fa la seva feina i s'emporta tot cap a baix. I obre. Llavors has d'ajustar molt bé. Què més?
2: El que tu vulguis.
1: Els components, el que estava dient, les tapes se separen, lo ha guardat els trucalats...
2: Veus,
1: vale? Llavors, què passa? Si dius, és que jo ja sé que, clar, ni posant tot això així i tal, estarà bé. Doncs ho he de posar en bossetes, tot.
2: Tot en bossetes.
1: Tot en bossetes.
2: Anar generant plàstics.
1: Tot en bossetes. Bueno, això no direm res perquè les fundes també. Però... però és
2: ah,
1: més.
2: No
1: em
2: dic
1: és res. Més. És
2: no.
1: Més. És més. És més plàstic encara. I, no, i nosaltres tenim bossetes les... també en jocs, eh? Però
2: sí, però
1: depèn...
2: les fundes són per protegir, perquè duri més,
1: sí.
2: I que al final és, és una de les erres, no? De les reciclar,
1: sí, podríem,
2: reutilitzar...
1: Podríem parlar d'això.
2: Aprofitar molt.
1: Sí, és protegir les coses perquè no es facin malbé, perquè és
2: les bossetes
1: així.
2: No.
1: No, i a més, això al final el que t'està fent és això, o li poses bosses, perquè tal, però les bosses també cauran cap avall, o li poses un insert... No? Pues un cert específic
2: per anar en vertical.
1: Que segurament et costi diners, o te l'imprimeixes, o la bueno, ta mare no sé quina
2: web... Encara que te l'imprimeixis, et costa diners, eh? No és gratis no, sí, imprimir en 3D.
1: Vull dir, o més diners que imprimir en 3D, perquè potser si t'imprimeixes tu estalvies algú, però al final, clar, demana-ho a una botiga, que t'ho fan amb les fustetes aquestes, no sé què, tal qual...
2: Sí, però bé, que és igual.
1: Sí, a mi el tema és que no m'importa, perquè jo, per exemple, hi ha jocs en els que m'imprimeixo inserts i tal, però també és veritat que són jocs en els que crec que els hi va bé, saps? Com els Tiny Epic. Tiny Epic va molt bé, aquests inserts que fan, que van mil·limetrats i tal, perquè com és una caixeta tan punyetera, doncs van superbé per poder treure i jugar.
2: Si no ho sabeu, al Jordi no li agraden les caixetes del Tiny Epic perquè creu que són massa tiny.
1: És que jo crec que són grans jocs, la majoria, no tots. Què? Això ja ho diré
2: són
1: a la pas.
2: Són petits.
1: No, ja. Ah. No, però són molt bons jocs, que són jocs que dius, hòstia, com, no, en una caixeta tan petita, però jo crec que s'han passat de petita la caixa. I hi ha components que, saps, un token que és una miqueta massa petit.
2: Imagina't els Tiny Epics guardats en vertical.
1: Bueno, no, perquè si tens... Bueno, ni amb insertos... Bueno, no ho sé. Però és innecessari, perquè els Tiny Epics són així. Però ja et dic que si fos la caixeta una miqueta més gran, més quadradeta i tal, podrien haver tingut uns components una mica més grans i no seria tan, a vegades, molest.
2: Tiri, sí.
1: No, molest. Llavors, també, això, que si tens una Kallax, val? Si tens una Kallax...
2: És a dir, si jugues a jocs de taula, vindria a ser el mateix.
1: Clar, tothom no dona per fet que la Kallax és l'estanteria per antonomàcia dels jugadors, dels
2: juganers. Vaig a dir-te una cosa sobre si tothom ho dona per fet. Vaig dir-te que tothom ho dona tan per fet que l'última edició del Monopoly dels Estats Units, la caixa no és...
1: rectangular.
2: Com rectangular o... Bueno, la típica del Monopoly era rectangular, no? I plana. És exactament... del tamany,
1: de la mida,
2: no? De la mida del forat de la Kallax.
1: Perquè és això.
2: Així, tal
1: això.
2: Qual.
1: De fet, hi ha un joc també, un joc de taula que es diu Kallax, no? Això, que és d'anar col·leccionant jocs o creant jocs i els vas col·locant en una Kallax, no sé què. Va. Doncs la Kallax és un cub. A l'espai és un cub. Va? O sigui, és un quadrat.
2: Sí, sí, com el Monopoly.
1: Tens igual guardar-los no. Així que així. Si tens una Kallax... És que
2: és igual. Així o així, per la ràdio ha quedat molt bé.
1: És veritat, no, perquè estic mirant aquí a la càmera, em trevo un moment
2: en
1: a YouTube, si no...
2: En horitzontal que en vertical. És el mateix perquè és un cub i ja està.
1: És un quadrat, és un cub i ja està.
2: Sí.
1: Vale. Llavors, sí que és veritat que en estanteries que són més amples, sí que si els guardes en horitzontal, allà
2: com que
1: et puteja més.
2: Tenen més. Et dona la sensació que estàs perdent espai pel mig.
1: No, jo crec que sí que l'estàs perdent, realment, perquè potser alguns no t'hi caben.
2: Seguríssim, perquè si no,
1: sobre dels altres...
2: a les botigues no ho farien així.
1: Vale. I aquí és on anem. Que estàs mirant l'hora?
2: Com et lligo, sí.
1: Anem bé, eh?
2: Sí.
1: Vale. Doncs...
2: que estranyament.
1: És que més o menys ja estem arribant als últims punts que tenia apuntats.
2: Ah, doncs després guardarem
1: són...
2: silenci.
1: No. Ah. Això que moltes vegades també no és pel... guanyes temps, no? Perquè si els tens apilats, no? Has de treure'ls de dalt, agafa, no sé
2: sí,
1: què...
2: Ah, sí, són aquells 20 segons de la teva vida que després trobes a faltar tant quan estàs, no sé...
1: Bueno, que després...
2: Perdent el temps fent scroll infinito.
1: Que has de recuperar després, si el tens en vertical, perquè quan el treus, si les coses han caigut, per començar... Si no han caigut perquè les tens en bosseta, treu-lo de les bossetes. Si... té un inserto perfecte i tal, i tal, doncs vale, tens sort i ja està, el treus i ja està.
2: Però... no, però el treus i el del costat li
1: fa la
2: tapa.
1: I el de costat tapa. Fa així, clar. Les de...
2: I se li desmunt tot allò de dins. I has de tornar a muntar tot el Hero Quest.
1: Però és que, allà, però és que clar, tornem al primer punt. Els jocs no estan dissenyats per guardar-se en vertical. Un llibre t'és igual, en vertical o en horitzontal. No està, no?
2: Sí.
1: No, és igual, n'hi ha més alts, més baixos, tal. Un joc de taula no està pensat per així. El dia que comencen a fer jocs de taula... que el disseny sigui pensat per guardar en vertical, aquell el guardarem vertical.
2: Tinc un punt a favor.
1: Ah, no, només... Bueno, digues.
2: Gràcies.
1: Perdó.
2: A l'apilar-los...
1: L'apilar-los? Qui és l'apilar-los? Què has dit?
2: A l'apilar... Sí, que m'has trencat. Però què dius?
1: Perdó. Què dius? Havia entès, a l'apilar-los, i aquí és l'apilar-los.
2: Una dissenyadora de jocs de taula, no saps?
1: Sí, sí, no sé. O d'estanteries. Perdó, però... Vinga, va, que al final ens menjarem el temps,
2: sí, bueno, però una cosa que vaig a dir...
1: Perdó.
2: Al apilar-los, quan el fer l'acció de

0: Tu has vist les caixes que són? Són així. Són així.
1: Així t'està quedant superbé per la ràdio, Jordi, de veritat.
0: Són molt gordes, són molt grosses. I clar, allò, aquella ha d'anar baix. Està clar. Però tu allò, posa-ho al revés, amb les cartes, et caurà tot. Vull dir, és que no. És que, bueno, no ho sé. I l'últim punt que jo tinc apuntat...
1: Perfecte.
0: ..és el que has dit abans, no?
1: Oh.
0: Que no has mencionat algú.
1: Les botigues.
0: Això. Que per mi és una de les coses que més em tira enrere. I és que amb les d'això en vertical, a mi em recorda una botiga. Jo, si tinc els jocs en vertical, jo veig una botiga.
1: Tinc un altre punt de favor d'en vertical.
0: Però un segon.
1: Sí, sí, acaba.
0: Perquè em recorda, per exemple, quan en els programes aquests de que van a veure les cases de la gent...
1: Saps? Sí, que la gent va descalça.
0: La gent, i ho té tot perfecte. Saps? Que no hi ha... Dius, mare meva, bueno, viuen en un museu.
1: Depèn del programa que vegis, també.
0: Bueno, clar, no t'estic parlant dels que van a...
1: Els callejeros.
0: Com es diu allò, exacte. Com es diu a la Canyada Real i tot això. No, no. Però,
1: amb tot el carinyo per als nostres oients de la Canyada Real.
0: Però el que anava a dir és això. Que van a veure aquelles... Ui, ai, sí, benvinguts, passeu, no? I què tal? I ho tenen tot com si fos un museu. Però jo em crec que aquella gent visqui així tot l'any.
1: A tu t'ho creus?
0: Jo m'ho crec, sí. Però bueno, però dius, casa meva no és així. Saps? Casa meva no té aquest ordre i tal.
1: No, té més solera. Casa.
0: I a mi em dóna la sensació de que té més personalitat.
1: Personalitat.
0: Tenir... M'estàs ratllant ara.
1: Vas per portar coses.
0: Bueno, però porta-les després. Que té més personalitat quan tens els jocs allà una miqueta mal posats, saps? I jo també m'agrada allà a les càlegs que tenim i anem a buscar el joc aquell.
1: I estàs bon rato.
0: Collons, li ficarà. A més, un dia els poso allà, l'altre dia els poses allà. A mi m'agrada ser ordenat i tal, però en aquest sentit, la veritat és que no, he vist més tranquil.
1: Jo et dic, ja, i acabem?
0: Sí.
1: L'últim argument a favor.
0: A veure.
1: És molt guai.
0: A veure. Queda guai.
1: És molt guai.
0: A veure, no, i amb això estic d'acord, eh?
1: O sigui, és molt guai.
0: Visualment, en vertical, queda molt millor.
1: Molt
0: guai. És veritat.
1: Com en una botiga.
0: Però és que és això. A mi és la sensació que em dóna. Llavors, jo crec que és un tema que... No sé si estem gaire sols. No sé si estem gaire sols aquí.
1: Doneu-nos a nosaltres la vostra opinió, deixant els vostres comentaris al vídeo de YouTube del programa... o escriu-nos a Instagram, que ens farà molta il·lusió. Ens agrada molt que ens escriu.
0: Sí, i si ens voleu convèncer...
1: Maria, ens agrada molt que ens escriu.
0: Que no, que també...
1: I més gent.
0: Home, sí. No, menys tinguis. Si teniu arguments a favor de l'horitzontal, no cal que ens els poseu, perquè ja estem molt convençuts.
1: Sí. Però, si us ha nascut algun que no haguem dit, benvingut
0: endavant.
1: Sigui també.
0: I del vertical, també, perquè som gent de ment oberta.
1: Com s'ha pogut veure...
0: No, perquè al final és que cadascú els guardi com li doni la gana.
1: Bueno,
0: això és superevident, eh? Vull dir,
1: anem a tancar el programa.
0: Tancar.
1: Que dediquem especialment a depilar-los.
0: Amb amor.
1: Amb amor. Des de la República Joanera. Ens veiem, ens escoltem i ens seguim a les xarxes.
0: I, sobretot, no deixeu de jugar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ha tingut conseqüències la destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. Estem parlant de poc més d'una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada precisament per aquell dia, pel dia 8. La consellera Esther Niu ho ha anunciat, a més que reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per acostar posicions.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
1: En el capítol de reaccions, el sindicat vostè considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i demana un canvi de model. Adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació més per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. El sindicat assegura que des del 13 de juliol a més no hi ha contactes amb la conselleria. Andreu Montbrú és secretari de Política Sindical d'USTEC.
3: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
1: Els Mossos d'Esquadra han detectat fins a 16 taxis pirata en tot el mes d'agost a la demarcació de Girona. Es tracta d'una campanya que han fet taxis i BTC.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dilluns 31 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Moià aprova la modificació urbanística que permet regularitzar i fer créixer el polígon al Prat i la possible ampliació de l'escorxador.

Indignació a Mollà per un nou vessament de residus carnis d'un camió de l'escorxador. La Policia Nacional allibera a Caldes la víctima d'un segrest vinculat al narcotràfic.

0: El butlletí dels municipis de la C-59.
1: Bona tarda, comencem el darrer Eix 59 d'agost al Moianès, on un dels projectes més debatuts d'aquest mandat a Moià ja té llum verda. El ple de l'Ajuntament de Moià ha aprovat inicialment la modificació urbanística per regularitzar el polígon industrial al Prat, ampliar en 1,1 hectàrees la seva capacitat i obrir la porta a l'ampliació de l'escorxador i a la construcció d'una planta de biogàs pública. Ens ho explica en Jordi Givert.
2: La proposta ha tirat endavant amb els vots favorables d'Esquerra Republicana, la qual governa amb majoria absoluta, i l'abstenció del Partit Socialista, mentre que Junts i la CUP van votar-hi en contra. La sessió es va poder celebrar finalment després que el passat 29 de juliol s'hagués de suspendre a l'últim moment a causa d'un ciberatac als sistemes informàtics municipals. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, valorava positivament fer un pas més en el que defineix com la única opció per regularitzar el polígon industrial.
3: És l'única proposta que hi ha sobre la taula que té viabilitat. Després de molts anys, des de l'any 99, intentant regularitzar aquest polígon, per fi tenim un projecte que ho permet. A més, fem aquesta ampliació del on hi haurà una ampliació d'activitats de l'escorxador. No serà un augment de sacrifici d'animals, ni pot créixer aquest escorxador com a tal, sinó que són activitats noves, queden definides, queda definit per fi la superfície que ocuparan. Aquestes ampliacions ocuparan 27.000 metres quadrats. Per tant, molt lluny de totes les dels rumors i de totes les oposicions que s'han fet en aquest projecte.
2: El projecte ha tornat a desencadenar protestes veïnals a les portes del consistori durant el passat ple de dimecres. Guiteres defensava que l'ampliació de 27.000 metres quadrats de l'escorxador no augmentarà el sacrifici d'animals, sinó que es destinarà a nous usos, com ara la recuperació del teixit per l'ús mèdic.
3: Com, per exemple, la part biomèdica, de la qual ens fa molta il·lusió i n'estem molt convençuts de que serà un èxit acaparador perquè permetrà aprofitar teixits animals, dels animals sacrificats a l'escorxador, doncs per fer investigació biomèdica i per portar solucions, com és el cas d'utilitzar la sang per fer heparina. Per tant, portar un centre d'aquestes característiques a Moià, doncs ens posa en el món de la ciència, ens posa en el món de la investigació científica.
2: Sobre la planta de biogàs, que rebrà fons europeus Next Generation i l'executaran abans del desembre del 2028, en terrenys cedits pel mateix escorxador, el Vall assegura que serà una instal·lació petita i sense pudors que permetrà reduir la factura energètica local.
3: És una digestió anaeròbica, per tant, sense contacte amb l'aire, no generarà fums, no generarà pudors, i a més, les poques pudors que podria generar a l'hora de rebre les mercaderies, doncs, evidentment, es posaran totes les mesures i així es veurà en el plec de condicions tècniques que tindrem en breu, en poques setmanes, com es posen tots els mitjans perquè no hi hagi cap tipus d'incidència d'olors ni de pudors. És una gran solució, en el nostre cas, perquè és una planta petita, perquè només gestiona la matèria orgànica que genera doncs, el municipi de Moià a través de la fracció orgànica de totes les cases, els residus de la indústria alimentària. No hi haurà residus de cap escorxador, ni el de Moià, ni el d'enlloc, que ho hem dit per activa o per passiva, i això es veurà en els documents.
2: Per contra, des de la plataforma Moianès pel decreixement, recorden que la consulta popular d'aquest any, 1.487 persones, un 89% dels votants, van dir no a aquest projecte. El col·lectiu alerta que la planta tractarà 24.000 tones anuals i diuen que els fangs i residus vindran majoritàriament del mateix escorxador, contradint el que especificava l'alcalde de Moià, i denuncien que els motors emetran fums de forma contínua, unes crítiques que a nivell polític s'hi han afegit les dels grups de l'oposició, Junts i la CUP. Maria Tarté, regidora juntaire, explicava el posicionament del seu partit en el passat ple municipal.
4: El problema és la decisió inicial de l'alcalde o de la Moià o de l'equip de govern, no sé qui assignar-los o tots junts, de vincular les tres coses. De vincular la regularització amb una ampliació i amb la planta de biogàs. Que s'ha de regularitzar la situació del polígon del Prat, urbanística, això tots hi estem d'acord. De fet, per això no s'ha pogut recepcionar, perquè urbanísticament no està bé. Per tant, cap problema. Si es vol aprofitar que l'escorxador va comprar l'any 2022 el terreny colindant i, per tant, aplica el famós article 1.14, d'acord. però per fer-ho cal crear un nou polígon de 10,7 hectàrees i 2,5 de serveis tècnics per a la planta biogàs per compensar la mancança de 800 metres quadrats d'equipament, que hi ha en algun document que està estipulat així. Doncs no, per nosaltres no.
2: Per la CUP de Mollà, Laxmi Roset recordava que l'equip de govern està premiant una empresa que no està fent les coses bé i posava l'exemple al vessament de residus carnis pels carrers de Mollà d'aquest dijous passat.
5: A nosaltres el que ens fascina és que qualsevol altre ciutadà del nostre poble farà una infracció i l'únic que rep és penalització, i en canvi aquí un empresari està abocant embassaments que després qui ho neteja són els bombers, o sigui que sobre gastem recursos públics en netejar aquests abocaments, i encara el que es fa públicament és premiar-lo davant de tothom, deixar-li ampliar per 7 el seu negoci.
2: Les entitats opositores ja han anunciat que presentaran al·legacions massives durant el període d'exposició pública.
1: I no marxem de Mollà, ja que el municipi viu amb indignació un nou vessament de restes d'animals i males olors al mig del nucli urbà. Els fets van tenir lloc dijous al migdia, el dia següent del ple municipal que ara comentàvem, quan un camió que transportava material biològic de l'escorxador Masia Tero va perdre part de la càrrega a la via pública. L'Ajuntament s'ha pronunciat i ha anunciat que prendrà mesures. Ens ho amplia de nou en Jordi Givert.
2: Tot plegat va obligar els bombers i a la policia local a fer tasques de neteja. L'Ajuntament de Mollà ja ha anunciat que presentarà denúncia als fets per exigir una investigació i depurar responsabilitats, mentre que l'alcalde, Dionís Guiteres, ha qualificat la situació com un accident que es pot evitar.
3: Per tant, el que s'ha de fer és que no hi hagin aquests vessaments, per tant, responsabilitzar l'empresa de transports i l'empresa que genera aquests residus, que en aquest cas és l'escorxador, doncs a que es compleixin les normatives, que aquests accidents no passin. Segurament són accidents humans, doncs s'han de corregir els procediments, però això ho veurem amb l'investigació que ha posat en marxa els Mossos d'Esquadra, els Mossos d'Esquadra de la Unitat de Medi Ambient han agafat la investigació d'aquest cas. Per tant, nosaltres l'únic que podem fer com a Ajuntament és ajuntar-nos, a adherir-nos a aquesta investigació.
2: Des de l'escorxador, segons l'Agència Catalana de Notícies, admeten que les coses no es van fer bé, tot i que aleguen que el transport anava a càrrec d'una empresa subcontractada a qui també han denunciat. Des de l'Ajuntament han demanat que l'empresa responsable assumeixi els costos de la neteja i que s'evitin aquests vessaments d'un trajecte que es fa diàriament i que en els últims anys s'han donat 4 episodis de vessaments de restes animals.
3: I bé, doncs aquesta és la qüestió, rescabalar-nos dels costos que s'hagin generat per la neteja i, per altre cantó, doncs que aquests procediments tècnics que impliquen responsabilitats personals de la persona que obre o tanca la porta del camió, que la tanqui bé, que les descàrregues o les càrregues es facin com s'han de fer, perquè no tornem a tenir un episodi desagradable com aquest. No ha passat res, no ha contaminat el medi ambient, però bé, no és gens agradable trobar-te a la carretera o passar amb el cotxe i embrutar les rodes i arribar a casa i que aquesta pudor, aquesta furtor que faci, doncs la tinguis a casa. Per tant, això és el que hem d'evitar i això és el que l'Ajuntament vol que no torni a passar.
2: Per la seva banda, la plataforma Moianès pel Decreixement ha remarcat a xarxes que no es tracta d'un cas aïllat i recorda que ja han presentat 3 denúncies anteriors a les agències de Salut, Residus i Agricultura per incompliments en el transport d'aquesta mena de residus.
1: Arran d'aquest fet, la CUP va penjar un vídeo on la regidora de Mollà, Laxmi Roset, explicava la situació. Ella mateixa denuncia haver rebut múltiples comentaris masclistes arran d'aquesta publicació a les xarxes socials, que fins i tot s'ha fet viral.
2: Roset ha lamentat que es tracti d'una situació que no només l'afecta a ella, sinó que també pateixen moltes dones que se senten condicionades a exposar-se a les xarxes en política o a participar-hi plenament.
5: A mi el que em feia poc és el que vaig expressar jo després en un tuit, és que es normalitzés doncs, poder expressar aquest tipus de comentaris masclistes a una dona jove a les xarxes, perquè no em passa només a mi, li ha passat a moltes altres dones joves sempre que s'exposen per xarxes socials. Sobretot quan s'exposen, fan un posicionament polític d'esquerres, de cop, tot de comentaris comentant el seu cos, sigui anant a la seva foto de perfil i comentant-li el cos, o a les companyes d'arran, sempre que hi ha una portaveu que és una noia, també comentaris tots masclistes.
2: Roset lamenta que atacs com aquest expulsen a les dones del debat polític a les xarxes socials, que les exclou d'un espai on se les cosifica.
5: Llavors, clar, o sigui, això dissuadeix a les dones d'expressar-se políticament a les xarxes socials. I, per desgràcia, ara mateix a les xarxes socials hi ha un diàleg, hi ha una batalla cultural pel discurs polític. Llavors, una altra vegada ens passa el mateix, quedem més allunyats, o sigui, se'ns priva d'un espai, en aquest cas, que nosaltres voluntàriament l'abandonarem, no? si se'ns converteix en un objecte sexual, però vull dir que al final ens està condicionant la nostra participació democràtica, que és un dret fonamental, i en aquest sentit doncs, ens vam... Bueno, això a mi em feia patir molt que es normalitzés.
2: Des de la CUP han fet un seguiment del que ha passat amb una publicació feta, a més, des d'un compte local del partit, en aquest cas de CUP Moià, i alerten que la reacció que s'ha fet viral a les xarxes venia de comptes vinculats a l'extrema dreta.
5: Hem vist que, bàsicament, és un exèrcit de perfils d'extrema dreta que estaven fent aquests comentaris supermasclistes, i aquí només volíem assenyalar a nosaltres que almenys serveixi perquè es retrati allò que com a Esquerra Independent portem temps denunciant, que és que aquells qui assenyalen, no?, que catien l'odi dient que els immigrants són uns masclistes i ens posen en perill i tal, després ells han fet exactament el mateix a la que hem vist una dona jove d'esquerres. Vull dir que quedi una mica retratada també la seva faceta.
2: El partit també s'ha pronunciat al respecte, condemnant rotundament els atacs i la violència masclista exercida contra la seva regidora, com també la violència racista que es desprèn dels comentaris que hi ha en aquesta publicació.
1: Gràcies, Jordi. Seguim amb més qüestions. La Policia Nacional ha alliberat a Caldes de Montbui un home que feia 10 dies que estava retingut contra la seva voluntat, arran d'una disputa per la pèrdua d'un carregament de més de 500 quilos de cocaïna. La víctima, que presentava signes evidents de violència per haver estat colpejada de forma reiterada, es trobava amagada en una nau industrial de Sabadell i va ser rescatada quan el segrestador la traslladava en cotxe cap a una zona aïllada. El segrestador, que duia un arma, va ser detingut. Les imatges enregistrades per la mateixa Policia Nacional i que podeu recuperar al web d'Ona Codinenca mostren que la detenció es va produir a l'entrada dels barris de Can Valls i Torrenegrell, a Caldes. Els fets van passar a mitjans d'agost, però la Policia Nacional ha fet públics els detalls aquest dijous. La investigació comença amb el segrest, segons explica en un comunicat la Policia Nacional, que es produeix després de la pèrdua de la droga que s'havia de transportar per carretera fins a Portugal, creuant tot el territori espanyol. Segons les investigacions, el cap de l'organització va encarregar el trasllat a un intermediari, qui va contractar un tercer conductor. Durant el trajecte, aquest tercer conductor va simular patir un robatori i va fugir per por a represàlies. La desaparició de la substància va generar una extrema desconfiança de la xarxa, segons diu la policia. Davant la impossibilitat de justificar on eren els 500 quilos de cocaïna, el cap de la xarxa va responsabilitzar directament a l'intermediari. A finals de mes de juliol, el cap de l'organització va segrestar violentament aquest intermediari. Durant 10 dies el va sotmetre a agressions físiques i amenaces continuades per obligar-lo a revelar el parador del transportista fugit i també on era la càrrega. Les gestions policials van permetre detectar una nau industrial situada a Sabadell on se sospitava que mantenien amagada aquesta víctima. Davant la pressió policial al voltant de la nau, el sospitós va abandonar el local emportant-se el retingut en un vehicle cap a una zona muntanyosa i apartada, amb el pretext de deixar-lo lliure, tot i que es manté la hipòtesi policial que hi pretenien prendre represàlies contra ell. Els agents van identificar i interceptar el vehicle al voltant de Caldes de Montbui. El conductor va fer cas omís de la policia i va intentar embestir els cotxes dels agents en diverses ocasions. Un cop van aturar el vehicle, el segrestador va intentar empunyar una pistola que portava amagada en una ronyonera. Els agents van aconseguir neutralitzar-lo, desarmar-lo i immobilitzar-lo. L'operació ha finalitzat amb l'alliberament de la víctima i la detenció de l'agressor, que ja ha estat posat a disposició de l'autoritat judicial com a presumpte responsable dels delictes de segrest i tinença il·lícita d'armes. Obrim el bloc cultural perquè la Biblioteca Municipal Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines ha proposat als lectors el repte d'enviar postals d'estiu des del lloc on passessin les vacances. Una iniciativa que pretén fomentar la lectura i l'escriptura a mà, però també vol recuperar una manera de comunicar-se i de demostrar estima que s'està perdent. Mireia Reverter, directora de la Biblioteca Joan Petit i Aguilar, ens explica com va néixer la idea.
6: Doncs en les noves tecnologies i les nous mitjans de comunicació, l'escriptura i concretament les postals ocupa un tercer quart, lamentablement, darrer lloc. I aleshores també per fomentar l'escriptura i els records vam pensar que seria una bona idea doncs, que des dels llocs on anessin les usuàries i els usuaris des dels llocs de vacances doncs, ens enviessin una postal.
1: L'aparador de la biblioteca ensenya algunes de les postals que han arribat sota el títol Un veritable tresor. Una vista del Pirineu, la imatge d'una vaca pasturant per Suïssa, les platges de Sant Antoni de Calonja, els boscos del País Basc i fins i tot una postal feta a mà per un petit lector. Des de la biblioteca no amaguen la satisfacció per com ha funcionat aquesta iniciativa.
6: Realment és necessari això, tornar a aquest mitjà de comunicació perquè hem rebut unes 15 postals que estan penjades a l'aparador de la biblioteca i estem molt contentes i esperem que n'arriba alguna més. Però estem molt contentes perquè veiem que la nostra iniciativa ha tingut èxit i que bé, doncs, els usuaris i les usuàries doncs, han agraït no, el retorn d'aquesta tipus de comunicació.
1: Les postals es mantindran uns dies a l'aparador de l'equipament i quan es retirin passaran a formar part del fons de la biblioteca que es podran alimentant estiu rere estiu. Tanquem aquesta edició de l'Eix 59 d'estiu amb un repàs de l'agenda d'algunes de les activitats que podeu fer aquests dies als nostres municipis. A Sant Feliu de Codines, dimarts i dijous a les 7 de la tarda i des del centre cívic, entrenament en grup de la cursa de Festa Major Memorial Francesc Sart. Les inscripcions per les curses es poden fer al web de l'Ajuntament. Dimecres, a 6:15 de la tarda, ioga en família a la biblioteca. Divendres 4 de setembre es presentarà el documental Després de tu, els camins del dol, a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic. I al cap de setmana, 19a edició del Legends Trail amb bicicleta. I al cap de setmana, 19a edició del Trial Legends amb bicicleta. Us ho ampliarem dijous. A Castellterçol, demà dimarts, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Generalitat, mòbil serà a la plaça Prat de la Riba durant el matí. Dissabte, al Bosquet de Can Sadó, mostra de vins i caves de Catalunya. Informació de servei, també dimecres, a partir de les 10 del matí, la unitat de mòbil d'informació al consumidor visitarà Sant Feliu. I fins aquí l'Eix 59 d'avui dilluns 31 d'agost. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, per Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web www.onacodinenca.cat, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X. També els perfils d'Ona Codinenca. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip, a la redacció Jordi Givert, Laia de Déu i qui us ha parlat, Gemma Permanyer. Salut i fins dijous.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla amb Mercè Roura. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat aquesta tarda a la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes, integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 21 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan es va produir l'arribada massiva de migrants procedents del Marroc. 5 d'aquestes agressions han estat violacions. 7 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys i consta també una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
2: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
1: I l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona tracta amb èxit càncers de pell no melanoma en zones sensibles sense cirurgia ni ingrés. Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol i la previsió és que la xifra vagi en augment. Ana Paula és metge del Servei de Medicina Nuclear del Germans Trias i Pujol.
3: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
1: I l'Euríbor tancarà l'agost al voltant del 3%, la xifra més alta en els últims 2 anys. Tot i l'ascens de l'indicador de referència,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a banksang.net/donar.
2: Desnudament.

0: Molt bona nit, les 9 i gairebé 4 minuts d'aquesta nit del dilluns 9 de març de 2026. Benvinguts a una cuinenca, benvinguts a l'Anem a la Muntanya. Els amics del Tu Jugues acaben de marxar, però la programació no para a una cuinenca. De fet, no para mai, no para mai. Heu d'estar sempre aquí amb nosaltres, aquí atents a l'emissora. És com el temps no para mai. No frenarem, ja ens acostem a mitjans de març i ja ens acostem oficialment a la primavera, eh? A la primavera oficial, ja la tenim aquí al costat. Tenim 55 minuts per endavant. No desconnecteu del programa. Hi ha un programa molt farcit, amb, com sempre, moltes seccions, l'entrevista central del programa d'avui. I avui hi ha les baixes de la Teresa i del Josep, que no poden venir, però esperem que ben aviat es puguin incorporar aquí a l'estudi d'una cuinenca i puguin estar davant d'aquests micros verds que tant i tant ens caracteritzen. Ja saludo a tota la gent que fa possible el programa. La resta de components sí que els tenim aquí, com deia, a una cuinenca, a les 9 i 5 minuts d'aquesta nit del 9 de març. Què tal? Com esteu? Com va tot?
1: Bé.
2: Un moment, bé.
1: Tirant.
3: Bé.
0: Sí.
3: Mullats.
0: Déu-n'hi-do. Després parlarem d'aquesta puja que... és impressionant, és impressionant.
1: Hi ha xipoll per tot arreu, eh?
0: Quan vaig anar? Avui he anat una mica... No, ahir? Avui? Ahir vaig anar una mica al bosc i està tot, però...
2: Quantes en porteu, Joan, de litros de gallifa?
1: Hi ha més de 100, en total 200 i pico, em sembla, que portem.
0: A l'any, ja? A l'any.
1: Sí, sí.
2: Collons.
1: Sí, sí.
0: No, és que...
1: Sí. Si no són 200, poc se n'hi falta, eh? Vull dir que està... No, i està tot que raja aigua per tot arreu, eh? De veritat, és que és molt curiós, però... Avui no he pujat a dalt de Sant Sadurní, però he anat fins al Collet, i aquell allò de les bassetes, hòstia, raja la font, aquella raja, i està plena d'aigua, i els regrots baixar aigua. La font que proveeix d'aigua Gallifa, que està allà a la curva, no? Doncs hi ha una canonada que cau aigua i se'n va a riera avall.
0: No, clar, és que no...
1: Sí, que és clar.
0: El pantà de Sau, Susqueda, està... Sí, vessa per sobre, Susqueda. Sí, sí. Vessa... Sí, sí. Clar, ara estan dient, si hi haguessin pantans més grans els omplirien tots, bueno, però no sé, sí, també estan molt temps buits, els pantans.
3: Això és estrany. Clar. Sí, sí. El normal és que diguin, si fossin tan grans no els omplirem mai.
0: Sí, sí, sí. Fa molt temps, han estat buits, fa molt temps han estat buits.
1: No, i els aqüífers han d'estar a tope, també, perquè ja dic, aquesta font de les bassetes, jo recordo que ja amb la sequera, però ja abans de la sequera ja estava seca, ja no... Vull dir que potser ha estat 5 o 6 anys seca total.
0: Seca.
1: No? I després de les pluges, tot i que l'any passat va ploure, fins fa un parell de mesos no va començar a barrejar, o sigui que deu ser un aqüífer bastant profund i que li costa omplir-se i així, no? Però ara, collons, ara com va?
0: Sí. No, els aqüífers ara estan tots plens, estan tots que surt aigua, moltíssima aigua. Molt bé, bones notícies. Gaudim aquesta pluja, aprofitem-la, perquè tornava a venir una sequera, això... Seguríssim,
1: sí,
0: seguríssim, clar, que tornava a venir una sequera.
1: I tant, segur. No?
0: Però després també tornava a venir molta aigua. És que això és bastant cíclic.
1: El que passa és que tal com l'evolució, sembla ser que passarem més anys amb sequeres
0: amb
1: abundància d'aigua com ara.
0: I tant. El que passa que ens hem de preparar per les sequeres. Jo crec que es van fer infraestructures i cada vegada faran més coses per la sequera. Veurem com avança tot plegat. Joan, tens a punt l'editorial?
1: Sí, tinc l'editorial, un article del Vèrtex que parla del refugi de la Serra d'en Sija.
0: Ah, ostres, molt maco.
2: Sí, és maco.
0: Molt maco, que aquesta zona és molt
1: ferma. Aquest lloc és molt ferm.
0: Molt maco, i tant. Bona nit des de Peixera Pallobars.
4: Bona nit.
0: Què tal, Pau, com estàs?
4: Bé.
0: Tot bé?
4: Sí, rematant detalls d'on codines, que ja Tenim a sobre i quan... Montserrat, la petita, no sé què, la pre... Ara gairebé cada setmana ja és una cosa...
0: Ja està aquí, això, ja està aquí.
4: És una cosa fins a la recta final, fins a la traca final.
0: Molt bé, perfecte. Gràcies per estar aquí una setmana més. Posem la sintonia de l'editorial i ja us parla Joan Font.

Doncs sí, és un article que ha escrit el Josep Llussà, de la revista Vèrtex, i diu: el Prepirineu tranquil, refugi de la Serra d'en Cisa. La Serra d'en Cisa és una d'aquelles contrades de l'extens Prepirineu català on s'hi pot respirar tranquil·litat i autenticitat. De moment, aquesta raconada està allunyada d'un focus mediàtic que malauradament també ha arribat a la muntanya i que sovint ens mostra indrets i paisatges sobrecarregats de gent. Enmig d'un oasi de pau i tranquil·litat, amb unes vistes sublims de la vessant sud de la Serra del Cadí i del Pedraforca, que sembla que tinguem a tocar, el refugi de la Serra en Cisa ofereix el seu servei als excursionistes que s'hi apropin. El setembre del 1964, la FEC, aleshores sota la denominació de Federació Catalana de Muntanyismo, inaugurava el refugi de la Serra d'en Cisa, el seu 11è equipament de muntanya en aquell moment, seguint la mateixa estructura arquitectònica que els refugis de Sant Jordi i Estanys de la Pera o del famosíssim refugi aragonès de Goritz, al peu del Mont Perdut. L'accés més ràpid per arribar al refugi és per el barranc de la Font Freda, un aparcament situat a un parell de quilòmetres del Coll del Pradell. Ens permetrà arribar a l'equipament en tan sols una hora i mitja. Pel mateix vessant, també s'hi pot arribar remuntant al barranc de Llobateres. De fet, pujar per Llobateres, fer el cim de la Creu de Ferro, de 2.297 metres, continuar fins al refugi i després seguir fins al cap de la Gallina Pelada, de 2.321 metres, la màxima elevació de la serra, és una de les millors propostes per poder fer a la zona. De retorn, la parada al refugi és obligada, ja sigui per fer-hi un mos ràpid o per agafar-s'ho amb més calma i degustar l'excel·lent arròs que cuinen l'Esther Godina i en Roger Cararac, guardes del refugi des de fa més de 5 anys. Feta la parada a rigor, el refugi es pot baixar directament per la Font Freda i donar per acabada una jornada 5 estrelles per una de les raconades més sorprenents i menys visitades del Pirineu català. Qui s'ho vulgui agafar amb més calma i assaborir tots els matisos que ofereix la muntanya pot quedar-se a dormir al refugi, que durant la temporada d'estiu està obert de dimecres a diumenge i que la resta de l'any obre en temporada o sota reserva prèvia. En Cisa és un equipament excel·lent per apropar la muntanya als nens. De fet, fa 3 anys, l'Esther i en Roger van idear Buscant l'Isard, un joc d'orientació i de descoberta de flora i fauna a la mateixa serra, pensant per als més petits, amb l'objectiu d'amenitzar l'excursió fins al refugi i donar a conèixer part de la rica flora i fauna de la zona. Durant el camí que porta des de la Font Freda fins al refugi, es trobaran unes rodones de fusta amb les plantes i animals que busquem. Aquestes solen estar ancorats en arbres, aproximadament a 1,5 metres d'alçada, per facilitar-ne la visió als més menuts. Més recentment, la travessa de la muntanya de la Tora Blava també ha donat a conèixer aquest encara més el refugi. Es tracta d'una ruta de poc més de 70 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell positiu acumulat, que recorre alguns dels indrets més bonics de l'Alt Berguedà. A banda d'en Cisa, la travessa també passa pel refugi Lluís Estase, un altre allotjament de la FEC. Qui s'aventuri a fer-la ja no té excusa per no visitar en Cisa. A causa del perfil majoritàriament arrodonit de les muntanyes que l'envolten, el refugi de la Serra d'en Cisa també és indret privilegiat per a la pràctica de l'excursionisme hivernal, amb raquetes de neu i d'esquí de muntanya d'iniciació. Primavera, estiu, hivern o tardor, les 4 estacions de l'any, segur que un dia o altre, ens donen una bona excusa per apropar-nos fins al refugi, que amaga un munt de tresors amagats. Ara només es tracta de descobrir-los. Fins aquí l'editorial d'avui.

Us diré un parell de dites que m'han passat. La primera diu: el savi no diu tot el que pensa, però sí pensa tot el que diu. I una altra que diu: amb pluja, fred o vent, bon dia igualment.

0: Avui, gràcies Joan per aquesta editorial. Avui no hi ha Josep, no ens ha deixat la... No hi ha la Teresa tampoc, per tant no, el Pep Sanz no hi agirà a l'excursió dimecres. Mm-hmm. Passarem una...
1: Però en passarem una de gravada, no?
0: Una excursió de la colla dimecres gravada amb la veu de Joan Montbrú, i ara el Pau de seguida ens posarà la sintonia i posarà l'excursió gravada.
2: És una excursió a la Cresta del Gall.
0: Perfecte. Anem cap a la Cresta del Gall amb la colla dimecres.
3: Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Montbrú.
4: Bona nit, gent de la muntanya. Una setmana més amb vosaltres, la colla del dimecres, per explicar-vos les seves sortides setmanals. Aquesta vegada anirem a fer la Cresta del Gall. La Cresta del Mestracà, coneguda com la Cresta del Gall, és una carena rocallosa de pedra calcària que, com a fruit de l'erosió, presenta arestes i soles pujants i baixants. Això no obstant, la roca és franca i ferma. No hi ha camí marcat ni recorregut clar, sinó que es tracta d'endevinar quin és el tram que permet anar carenejant fins a arribar al cim. Travessem el poble de Boix i agafem una pista forestal que va a Ormoller, pista en molt mal estat, apta només per vehicles 4x4. Passem per Cal Pei, pel Pla de la Gallinassa, i arribem al Pont Trencat, en uns 3 quilòmetres. Deixem els cotxes en una vorera de la pista i agafem un corriol que no està gaire marcat. Anem seguint amb forta pujada fins a arribar al peu de la Cresta del Gall. Molt aviat ens trobem amb les primeres grimpades i desgrimpades. Anem crestejant i ben de vigilar amb els passos aeris. Nosaltres vàrem tardar unes 5 hores en fer la Serra del Mestracà i la Serra del Gall, doncs té tot el trajecte per damunt d'aquestes pedres amb cantells afilats com ganivets. Això sí, la roca permet una bona agafada. Alguns trams són coberts de vegetació, alzines i arbustos, i d'altres totalment pelats. Aquests últims són els que ens permet gaudir d'unes vistes a vol d'ocell, la Cresta del Ferran, a tocar d'on som la Riera de Beget, el seu pas per Escales, Camí de Cedernes, la Garrotxa, l'Alta Garrotxa i Pirineu Oriental en general. Des d'aquí, les vistes cap al nord, com amb el Coma Negre com a principal protagonista, són fantàstiques. Aquests estan molt ben franquejats pel Puig de les Bruixes i el Pirineu al fons, amb el Canigó com a reclam principal. Cap a l'est, l'altiu Morgó, sempre reconegut del Bassegoda. La Cresta del Ferran, els Cingles del Guitarriu, la Calma, la Tosa d'Espinau, el Malveí, el Munt, el cim Bassó del Mestracà i d'altres. El cim del Mestracà no el varen fer. Es farà en una altra ocasió per itinerari diferent. Comencem a fer una llarga descens pel mig del bosc, seguint el camí que ens porta d'accés encercarat cap al sud. Continuem pel torrent de la Font Negra i el Clot de Romagueres per arribar al Pla de Gallinassa i a l'aparcament. Ha estat un recorregut de 8 quilòmetres 511 metres, un temps de caminada 5 hores 30, un temps total de 7 hores 6, amb un ascens acumulat de pujada participant de pujada 840 metres. I varen participar en aquesta sortida només 3 membres de la colla, en Joan Font, en Josep Valls i en Josep Miquel Martínez. Gent de la muntanya, fins a la propera.

0: Gràcies al Josep per aquesta excursió de la colla del dimecres. I ja tenim aquí Josep Parés. Josep, què tal?
1: Bé, mira, què ens expliques veure, aquesta setmana? Recordem...
0: Sí.
1: Bueno, ara estem ja enmig de la moguda, entre el de Llos, el dia 14 hi ha l'últim entrenament de Loncodines, que tothom ja està a punt per anar a Montserrat, com l'any passat.
0: Dia 14, eh?
1: El dia 14, eh? Si no en té prop del dia 14, doncs el dia 15 pot anar a la caminada de Caldes, tu, que aquesta també ja està a punt. I si no li agrada la caminada de Caldes, el mateix dia hi ha la travessa Viladrau de la Garriga, que el centre excursista que Garriguem ja també ho té a punt. Llavors, què ens ve més? Llavors, avui toca el Pep Sans, que el dia 20 ens farà una audiovisual als Pirineus de cap a cap, que això ha de ser, oi, Pep, una cosa excepcional de la teva anada al Pirineu.
2: Sí, sí, molt, molt.
1: Molt.
0: Excepcional, eh?
1: Excepcional.
2: Home, de la meva vida, sí.
1: Sí, sí, home, ha de ser.
0: Home, i tant, i tant.
1: Llavors, què ens ve? El dia 22, a la petita Oncodines, tu. Fem un... Ja es veu que... Suposo que tot, ja ho tenen tot lligat, però de voluntaris en falten. Sempre falten voluntaris en aquestes. Vull dir que si hi ha algú que no sap fer què fer aquell dia, que vinguin, que li donaran feina. Llavors, què passem? Ja passem al mes d'abril, que també el dia 11 hi ha la prèvia on Codines de Codines Tall del 2026 per abocar el dia 18 a la gran sisena on Codines Trall, que això ja serà, és el final de tota aquesta cadena d'entrenaments i coses aquestes, que llavors allà sí que allà va d'allò. I res, Pep, vull dir que aquí de moment no tenim res més, que Déu-n'hi-do que hi ha, esperant noves notícies, veure què ve.
0: Perfecte. Recordeu, aquest 14, l'últim entrenament.
1: Sí,
0: que ens toca aquesta setmana, i ben aviat del visual del Pep Sans, que ens fa també molta il·lusió que sigui aquest dia, el dia 20 de març.
1: Sí.
2: Però està a l'alçada, de tothom. Aquests...
0: La setmana vinent ho tornarem a recordar. Ho tornarem a recordar. Gràcies, Josep. I ara tenim un petit conte, Joan?
3: Sí, avui, com que tenim temps, passarem un d'aquests contes que ens explica l'Albert Estengre i que està extret del diari digital VilaWeb. I el nom del conte, el títol del conte que passem avui, és el Joan Mateu de Sant Celoni. Com vulguis, Pau.
4: Quan t'estima.
5: Ara hi han posat una autopista, però abans... Temps era temps, fa molt. En lloc de l'autopista, en allà hi havia un camí. Per això hi hem posat l'autopista ara, perquè el camí ja hi era. Era un camí, vull dir, que anava des de Barcelona fins a França. I un dia de camí de Barcelona hi havia una ciutat on tothom s'hi aturava. Bé, una ciutat, un poble, Sant Celoni. En allà a Sant Celoni diuen que hi havia un hostal. I en aquell hostal, esclar, la gent que s'hi aturava i anava a dormir. I diuen i expliquen que, com a tots els hostals en aquella època, hi havia dues habitacions, m'han dit, Una pels homes i una altra més petita per les dones. No és que les dones fossin més petites, sinó que viatjaven menys. Bé, la qüestió és que, esclar, va arribar en allà un home que es deia Joan Mateu, m'han dit. I apa, a dormir allà a l'habitació. I sí, se n'hi va anar a dormir. Aquell home era lladre. I es dedicava precisament a anar a dormir als hostals. I quan la gent dormia, ell els hi agafava els pistrincs, els quartos, els diners, vaja. I vet aquí que es va esperar, com sempre que feia, a que tothom estigués ben adormit. I aleshores va anar ara un, ara l'altre, ara les bosses que tenien al voltant d'un en un, agafant-li els quartos, els diners, les joies, allò, bé, el que més li interessés. Però n'hi havia un d'aquells que dormia, que justament, segurament era perquè havia viatjat molt, justament aquell s'havia posat en lloc del coixí la bossa amb el que semblaven ple de diners. Me caso amb l'olla. Així se n'assegurava que ningú li agafava la bossa. Però en Joan, especialista en agafar aquesta mena de tresors, ve d'aquí que va tenir prou paciència. Es va esperar que ronqués fort, molt fort aquell. I quan ja estava ben adormit, que era tard, tardíssim, que tothom en allà també roncava, en Joan Mateu, diuen i expliquen, que li va agafar una punta de la bossa i de mica en mica anava estirant i estirant i estirant. I de mica en mica aquell, ai, ai, s'anava movent i la bossa se li anava sortint de sota del cap. I diuen i expliquen que finalment se la van dur. Però en l'última estirada, en Joan va caure de cul a terra. Aquell no es va despertar perquè li traiessin la bossa, no, sinó que es va despertar perquè en caure en Joan de cul a terra també li va caure la bossa amb els pistrincs, amb totes les monedes, vull dir, a terra. I el dringar de les monedes va fer que la gent s'anés despertant. El varen descobrir i se'l varen endur.

0: I hem escoltat el conte d'avui del Berastrenga. També hem escoltat la sintonia de l'entrevista. I, per tant, ja tenim aquí a Pep Sanz a punt per fer l'entrevista central del programa d'avui. Pep, quan vulguis, sisplau.
1: Molt bé, doncs som-hi. Bona nit a tothom. Avui ens acompanya Gerard Rossell, escalador, alpinista, esquiador de muntanya... Bueno, em sembla que ha tocat totes les disciplines. I avui el tenim aquí i parlarem de muntanya. Bona nit, Gerard.
2: Bona nit, com esteu?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. I moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: No, un plaer.
1: Com deia, has tocat totes les disciplines de muntanya, però... Quan va començar aquesta afició teva a la muntanya?
2: Pues, des de petit hi he anat, i després amb el cau vaig tocar tot el que seria estival, pues, travesses i rutes, però així jo autònomament i que m'hi posi més en sèrio, pues, amb 18-19 anys.
1: En 18-19 anys vas començar a tocar ja a la muntanya una mica més sèria, diguéssim.
2: Sí, sí.
1: Molt bé. I, clar... Jo he anat investigant una mica el teu perfil i déu-n'hi-do, vull dir, has fet escalada amb gel, escalada esportiva, cims ja una mica complicats. Això ha sigut progressiu a l'hora d'anar
2: sí.
1: fent la muntanya?
2: Sí, la veritat és que, o sigui, com que sempre l'he vist una mica amb respecte i he intentat, doncs, bueno, anar fent coses que poder no estaven sempre... supercontrolades, però on amb algú que sí que ho tingués així, o mirar-m'ho bé, a poc, i algun dia també pues, no ho hem vist clar i hem hagut de dir, bueno, pues, avui no toca.
1: En quin moment et dones... Bueno, suposo que això no et dones de compte de cop, no? Però en quin moment comences a veure que ja el teu nivell comença a ser una mica més alt i que ja comences et comencen a motivar coses una mica més complicades?
2: Bueno, això, o sigui, a veure, ara no sé si seré, bueno, humil o no sé, però si jo penso que faig una muntanya bastant normal, diguéssim. Però sí que és veritat que en algun moment poder sí que, parlant amb gent que és una zona aliena a aquest món, jo crec que en el moment en què vaig fer la neto, ja poder la gent deia, ostres, que guai, tal, no sé què. Això ja, tal, però després jo... Bueno, no sé, ho has relativitzat. Clar. Igual que suposo que no sé, el Marc Tolaguer segur que ha relativitzat les bogeries que fa.
1: Sí, aviam, és veritat que no estem parlant de que hagis escalat no sé com dir-t'ho, a la Patagònia, però sí que...
2: No,
1: bueno,
2: no, ni molt menys.
1: A nivell d'aficionat a la muntanya, doncs... no estàs fent el Pedraforca, tampoc. Vull dir que ja has escalat amb gel, fas escalada esportiva... amb un rebell, vull dir que
2: sí.
1: toques sí, sí. diferents parts que potser molta gent no està habituada a fer.
2: Sí, això sí.
1: M'ha dit la Teresa que fa poc has anat als Alps.
2: Sí, a finals de gener vaig estar allà 4 o 5 dies. Sí, sí.
1: Què vas fer allà als Alps?
2: Pues anava amb la intenció de sobretot escalar en gel, i bueno, així va ser, però també hi havia un petit somni que, bueno, personalment era una missió que havia de fer ja,
1: sí?
2: Que era esquiar a la Graf, que és una, bueno, és com una estació que està basada en el fora pista, diguéssim. O sigui, bueno, bàsicament no hi ha pistes. Hi ha un telecabina, et deixa allà dalt i t'espaviles. I al final ho vam poder fer tot, o sigui que va ser superxulo. Vam escalar en gel un parell de dies primer, després vam anar aquí a la Graf, i l'últim dia ens vam llevar superdora perquè estàvem fanàtics, vam anar a escalar una mica en gel i ja de baixada.
1: De veritat, perquè, bueno, tal com ha nevat aquí al Pirineu, potser els Alps s'hi han nevat amb la mateixa intensitat i deu haver el triple de neu, potser.

0: Bueno, justament quan hi anàvem, com que anàvem escalant gel, estàvem tranquils, però sí, perquè això pues, ja estava planificat de feia mesos i tal, però si haguéssim anat a esquiar, ens ho haguéssim pensat, perquè justament aquest any no sabia dir-te jo en aquell moment on hi havia més neu,
1: Clar. De normal, el Pirineu justeja, sobretot els últims anys, de neu, cada cop més, però aquest any ha sigut bastant espectacular i fins i tot pels que sabeu una mica d'esquiar, val la pena quedar-se perquè
0: sí, totalment.
1: Podeu esquiar per zones que normalment doncs, no és possible i gaudir de la muntanya hivernal a Catalunya tenint-ho tan a prop també val molt la pena.
0: Sí, val molt la pena. Jo, a mi aquest any, en concret, una cosa que em fa gràcia pensar és que per el primer cop he esquiat a la Molina, perquè mai m'havia trobat aquestes condicions com per poder anar a pagar forfet, però poder sortir, fer una mica tonto, diguéssim. Uh-huh. I aquest any, ostres, és que és un lujo, estar a menys de 2 hores i és que pots anar perfectament un dissabte i quasi que dines a casa, si t'hi poses.
1: I aquí a part de pistes, a Catalunya també has anat a fer fora pistes i alguna baixada d'algun cim?
0: Mira, aquest hivern, jo diria, et dic, la primera que m'estava dinant al cap així xula va ser al principi de la temporada, que vaig anar a fer, però bueno, no és, bueno, depèn de qui preguntis, és Catalunya, però en principi de França. Vaig anar a fer el petit peric, que, bueno, en concret té un llom a l'última pala, diguéssim, que és al·lucinant. Sí, és super llarg, super continuat, no té molta dificultat, però té una inclinació xula i, ostres, es surta molt.
1: Bueno, tot el que és Catalunya Nord, jo crec que és Catalunya Nord, i el Puigperic i el Peric Petit pot ser que quedi allà.
0: No sé si entra dins la zona, però està per allà, està a la Cerdanya Francesa.
1: Aquella zona, a més, també, allà també hi ha caigut un bon tou de neu. Sí, no. I de totes aquestes disciplines que vas tocant, entenc que a l'estiu doncs, fas les teves vies d'escalada, o els teus cims, i a l'hivern també vas esquiar i això, però per tu quin ha sigut un dels reptes que hagis aconseguit que t'hagi agradat més o t'hagi fet més il·lusió?
0: Home, doncs, pues mira, ha sigut un aneto que vaig fer a l'octubre passat, que pues, va ser molt, molt màgic perquè vaig anar amb una de les meves primeres cordades, que eren, bueno, són tres, que són l'Ivan i l'Oriol, molt, molt bons companys, i vam anar a fer la Salenques Tempestades, que és una cresta bastant clàssica de l'aneto, que té algun pas així xulo, però bueno, sobretot és que són molts metres i té el seu què. I, ostres, allò va ser bastant... No sé, no et diria que és superdifícil, però va ser molt emocionant. Ho hem viurat molt intens.
1: Home, això és més humilitat, perquè jo no dic que sigui fàcil ni difícil, però estic segur, jo no l'he feta, que una mica difícil sí que ha de ser. Una mica.
0: Si
1: n'has tocat moltes, potser no ho és tant, però si és de les primeres, segur que ho ha de ser.
0: Sí, algun pas sí que vaig patir, però bueno, ho vam fer sense incidents i sobretot disfrutar molt.
1: I sempre aneu els mateixos de cordada? Ja sou els mateixos que us coneixeu?
0: Doncs ja passa una cosa en el meu grup, no sé si és molt habitual o què, però m'he trobat que he vist que no és habitual, que som un grup d'entre 8 i 10, que tots estem bastant disposats i llavors... Quasi sempre que vols sortir i tens algú. O sigui que més o menys sí, sempre anem al mateix grup. A vegades pues, ve algú així especial o de fora, que amic de no sé qui, però sí, el nucli és el mateix i és bastant fort, de fet.
1: Home, això és important perquè si, a més de ser tants que tots teniu més o menys el mateix nivell de cordada i això és important també per la confiança, no?, que us podeu donar els uns als altres.
0: Sí, també ens coneixem a nivell, diguéssim, de gestió de riscos. Sabem com, si m'ho invento, si jo crido molt, poder el meu company ja sap que no és que estigui enfadat, poder és que tinc por, saps? I coses així que amb una persona que no coneixes, doncs no, bueno, no saps.
1: Heu viscut alguna situació així una mica de risc en alguna d'aquestes... moments.
0: Sí, jo la situació més angoixant que he tingut després, vist des de fora, no hi havia cap, poc risc. Però bàsicament va ser que en un... O sigui, estava intentant anar a fer una travessa passant pel refugi de la Cana del Vinyamal, per Olets de Gaube,
1: sí.
0: I anàvem cap a Baixelans i havíem de dormir allà. I, bueno, anàvem tres i teníem diferents nivells físics, diguéssim, i també tècnics, perquè alguns eren més novells.
1: Sí.
0: I hi havia un moment que per ja de fallida de tothom, cadascú va anar al seu ritme. I ja cap al tard, tard de primavera, poder a les 5 o així, però bueno, no vèiem l'últim, no venia, i quan ja vèiem que se'ns feia una mica fos, vam començar nosaltres a tirar enrere, ja no el trobàvem. I al final va resultar que ell havia fet enrere i estava al refugi, i el tio, a més, hi havia sopat i tot.
1: Carai.
0: Però, clar, nosaltres, com que no ho sabíem, a més, portàvem una motxilla seva perquè ell ja no acabava de poder. Ostres, va ser... Clar, com la desinformació ens va fer patir bastant.
1: Bueno, al final, és una de les coses que n'aprens, no? Primera, sí. Perquè al no saber què hagi pogut passar, no saps si ha tingut un accident o no.
0: Sí, tal qual.
1: I la veritat és que al final n'aprens, no?, d'aquestes coses, que potser és important la informació... I el anar en grup, i si en cas de que hi hagi diferents velocitats, doncs, ei, si passa res, intentem-nos comunicar d'alguna manera.
0: Sí, exacte, saber què hem de fer, tenir una mena de protocol acordat. Sí.
1: No, Déu-n'hi-do. Està bé, al final d'aquestes coses se n'aprèn, eh? Ningú...
0: Sí. Molt... Bueno, perdó, no ho he dit, tot això era fent esquí de muntanya.
1: Esquí de muntanya, eh?
0: Sí, sí, que era amb neu i tal, que, bueno, també suma una mica...
1: Allà, aquella zona, cara nord, el Pirineu francès, hi deu que de neu fins ben bé ha entrat a l'estiu.
0: Sí, sí, perquè nosaltres hi vam anar per Setmana Santa, que era tard, diguéssim, i vam haver de fer un parell d'hores o tres de porteig, diguéssim, a tota l'esquena, i després ens vam ficar els esquís, o sigui, sí, sí. I hi havia un to de neu allà que el glaciar no es veia.
1: A l'hora de fer... Potser esquí no, perquè poder no fa falta, però quan feu aquestes activitats, us prepareu d'alguna manera abans de començar? Practiqueu maniobres de defensa, d'autorescat, això que es fa, en cas de caiguda?
0: Sí, específicament els dies abans no. L'únic que sí que, per inquietuds de diferents, doncs poder, un mes abans, on diu, ostres, he vist un vídeo que expliquen aquesta maniobra que aviam si la provem. I llavors anem a l'agrupació de Granollers, a la nostra grupa, i, pues, jo què sé, un dimecres a les 7, i va, anem a provar avui autorescat. I pues, estem allà un rato.
1: Molt bé.
0: He de dir que ho podríem fer més del que ho fem, però sí, anem aprenent coses.
1: I quan feu escapades d'aquestes de diversos dies, quin és el material que imprescindible que agafes? Estem parlant de refugis lliures, per exemple.
0: Vale, doncs, el material estàndard seria la vestimenta per el sistema de capes. Això és superimportant, perquè et pot passar que necessitis només anar amb tèrmica perquè fa una calor increïble, o de cop plou, llavors la capa 2 et sobra, però l'impermeable no, llavors, bueno, això és essencial. Amb la part de baix, més o menys, també, per descomptat. Trobo que és molt important, que bueno, és evident, però portar unes botes que sàpigues que no et faran mal, que t'aniran bé, perquè al final t'has de desplaçar molt rato, i, ostres, tenir aquest hàndicap és una mica...
1: Per exemple, no estrenar unes sabates...
0: Això mai. Sí, sí.
1: Bueno, a vegades semblen coses molt evidents, però no sempre clar, la gent hi cau, eh?
0: Sí, sí. I després, doncs, bueno, portar, doncs, com gadgets, no?, el frontal, una bateria portable, està bé, si vas diversos dies, aigua suficient, el menjar suficient, algun gel d'aquests salvadors, també està bé, una farmaciola, obligatori, manta tèrmica, bueno, diferents coses, algun ibuprofeno...
1: Molt bé. I... a més de tots aquests materials, això seria per una sortida d'un parell de dies, diguéssim.
0: Sí.
1: I en el cas de que volguéssiu fer algun bivac, hi ha alguna cosa que canvia o...
0: Bueno,
1: o seria més o menys el mateix material que portaríeu en un refugi lliure?
0: Jo almenys portaria el mateix, però, per exemple, si vaig en un refugi lliure, m'invento a 2.000 metres d'altitud o a un cim a fer un bivac a 3.000, poder alçar, que és un altre, és més gruixut, i per descomptat portaria la funda de bivac, que sembla que no, però et dona un plus de confort que s'agraeix.
1: Funda de bivac, això és com una mena de mitjó que et poses a dins, però no és...
0: No, això...
1: No obriga, eh? És només aïllant.
0: Això també existeix, però jo no en tinc cap, el que dius del mitjó. La funda va per fora i és com si fos a la capa 3 del cos, un Gore-Tex, per dir d'alguna forma,
1: sí.
0: pel sac.
1: Ah, val.
0: Si et plogués, en principi no et mullaries, si et neva, pues, tampoc te n'acabes d'enterar del tot. Sí que t'enteres, perquè et cau a la cara, eh? Però no... Bueno, no ho notes tant.
1: Molt bé. És que això n'he vist, però jo no tampoc n'he tingut mai i alguna vegada m'ha passat que
0: t'ha calgut, dius, no?
1: Crec que m'hauria fet falta.
0: Sí. He de dir que a mi també m'ha passat. Algun cop he dormit embolicat amb una manta tèrmica perquè... per despistat, estava allà i vaig veure que no tenia la funda de bivac.
1: I en aquestes sortides, a més d'organitzar-vos el material i menjar, què més? Ara ja parlo ja més com per si algú que ens escolta volgués planificar-se. Què més és important per mirar-se a l'hora de planificar una travessa de diversos dies?
0: Doncs, aviam, depèn de la disciplina, però així en estàndard seria mirar el temps tants cops com puguis. Normalment som super obsessius amb això perquè ens hem trobat que de cop canvia. Doncs al matí el mirem, va, comentem, va, estem bé, seguim tot sobre el que estem planificant. I ho anem mirant ben bé fins al mateix moment de sortir. Després mirar-te la ruta que faràs. Nosaltres, quan anem a fer, per exemple, una cresta o una escalada llarga, que normalment és més fàcil perdre't, si és molt complicat, ens imprimim una ressenya i tot, en paper, i cadascú en porta una a la butxaca. A la cresta que hem dit abans, per exemple, en portàvem una a cadascú, per si de cas doncs, tenim un dubte o alguna cosa, doncs va bé, la veritat. I després, doncs, també està guai, amb temps, revisar que tinguis tot el material que necessites, que, doncs, no sé, per exemple, si necessites material per escalada, doncs que estigui en bon estat, tenir preparats els àpats...
1: Clar, i en el cas que estigueu fent una via llarga i comenci a empitjorar el temps o es giri el vent, perquè entenc que el vent també ha de ser un fenomen que compliqui l'escalada, en quin moment es diu ei, això es comença a complicar, més val que... girem cua. Clar,
0: primer de tot, o sigui, quan més compromès és l'activitat, o sigui, més rister o menys possibilitats d'escapar tens, has de ser més conservador amb la decisió prèvia, de dir, vale, podem anar-hi o no? Primer això. Si igualment hi has anat i t'hi trobes, depèn una mica del criteri de cada muntanyenc o de cada alpinista, però en el meu cas...
1: Sí, estem parlant d'una persona prudent.
0: No, doncs jo a la que veuria que s'està girant una mica ja i ja veus com pot evolucionar, home, el seu és girar cua si pots. El que passa és que a vegades, per exemple, en una cresta, doncs a vegades és millor avançar una mica més i de cop saps que ja hi ha un punt de sortida fent un ràpel.
1: Clar.
0: Doncs això ho has de tenir mirat també.
1: Plan això és important, saber-se la ruta i l'escalada que vas a fer abans de començar.
0: Sí, això és primordial, vamos, sí.
1: I per tu, quin si abans ja has comentat que un dels teus ascensions més xules que has fet és la Neto en aquell moment, però ja no només a nivell d'alpinisme, hi ha algun moment... alguna escalada, algun cim, que digués, ostres, aquest m'ha agradat especialment perquè tenia molt pendent des de fa molts anys o perquè ha costat molt arribar fins aquí i ho hem aconseguit?
0: Doncs mira, a mi em va xocar bastant. Una escalada que vam fer, jo crec que fa 3 anys, crec, que la vam fer a Portepo i Morell, a la Valleta. I és una escalada que és bastant alpina, en té poques assegurances fixes, bastants pitons, que són, bueno, coses que posa la gent. I recordo que va ser una combinació de que hi havia una aproximació una mica llarga, per això una via d'escalada llarga, crec que vam estar 3 hores o així per arribar. Poder algú tardar menys, eh? Però nosaltres vam estar 3 hores i alguna cosa. I després, com tot l'ambient és bastant alpí, no sé, tot és molt... Com les dimensions del lloc, per ser el Pirineu,
1: sí.
0: No sé, era tot molt, molt espectacular. I això se li va sumar que aquell dia... És que això abans t'ho podia haver explicat, però bueno, no ha sortit.
1: No.
0: Aquell dia vam tenir un susto gros, però o sigui, no va passar res de res, però podria haver passat una cosa catastròfica, és que o sigui, és una via que et cau en una tartera
1: sí.
0: I ja veus que tot allò són pedres sueltes.
1: Sí.
0: Doncs bueno, va passar això, que estàvem escalant, érem 4, 2 cordades, i jo anava a la cordada de dalt, i vam fer caure un roc, que, bueno, en el meu grup els matim per electrodomèstics, doncs un microones, més o menys,
1: vaya.
0: I li va passar molt a prop d'un company. I, bueno, va ser com... Ja estàvem a dins, l'ambient ja era com molt de... Ostres, estem fent algo xulo. I això ja va ser, en plan, el culment de... Uau,
1: sí, sí.
0: A veure què hem de fer ara, saps? I, bueno, ja et dic que no va passar res. O sigui, li va passar pel costat i vam seguir i ja està. Però, no sé, tota aquesta combinació em va marcar, la veritat. Crec que també els companys, en gran part.
1: Home, clar, esteu vivint moments o situacions molt, no sé, molt fortes, no? En un moment molt especial, i què és el que dius? No va passar res, per sort, hagués pogut passar. Si arriba
0: sí,
1: a estar
0: totalment.
1: Un mig metre al costat potser li va al cap.
0: Totalment.
1: Això al món de l'escalada passa més sovint del que ens pensem.
0: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. I a partir d'aquí no heu teniu cap ritual per, no sé, hi ha gent que comença a escalar amb el peu esquerre?
0: Doncs pues mira, jo en concret no en tinc cap, però sí que algun del grup té algunes coses estranyes. N'hi ha un, per exemple, bueno, a l'Ivan, de fet, un molt bon company, que es fa 3 nusos a cada peu de gat. I si se'n fa 2, ja no ho veu clar. No sé
1: ja
0: com va, eh? Però si se n'ha fet 3. I, bueno, cosetes així. Jo en particular no en tinc cap, però sé aquest de prop que és prou curiós.
1: Tres, és un idó. Bueno, i suposo que tothom, sí. No?, té les seves manies.
0: Sí, sí, i tant. No, tots en tenim.
1: Que bo.
0: Sí, sí.
1: I com, a més, fora d'aquests rituals, aquests moments de tensió, de por que et puguin venir, com gestiones tu aquestes situacions?
0: A mi em va una mica a dies, però en general el que jo almenys intento és ser bastant fred. O sigui, ser fred i objectiu, i dir, vale, està passant això. Ja, primer de tot, que ja jo he decidit posar-m'hi, no? Més o menys, vull dir, ja sabia on anava, tal. I després, racionalitzar-ho molt, de dir, vale, estic en aquesta situació, què puc fer per millorar-la? Poder... Simplement era avançar, no? Perquè estic en un tram molt exposat, per exemple, i a la que entri en un tram més protegit, doncs ja se'm passarà la por. O potser és que un company està en un moment tens i, per exemple, doncs he d'estar jo més al tanto a assegurar-lo. Però, sí, sí. En general, la consigna meva, almenys, seria intentar ser objectiu i no entrar en pànic, sobretot, que això sí que et paralitza.
1: Sí, sí, sí. Cadascú té la seva manera de gestionar. Jo, evidentment, no faig ni la meitat del que fas tu, eh? Però sí que he fet algunes coses de muntanya i moments que he tingut també les meves pors i jo em parlo en veu alta.
0: Ah, mira.
1: Sí?
0: Vale. Sí, com et... Tens una conversa amb tu?
1: Sí, em parlo. Em autoconvenço vale. que això ho aconseguiré.
0: Vale. Bueno, està bé.
1: Sí. Però bé, tampoc ara pensis que ha estat... penjat d'un fil, eh?
0: Bueno.
1: res, Quines són les properes expedicions o excursions o cims que vulguis fer, que tinguis intenció de fer i que et facin il·lusió?
0: Doncs tinc una cosa superpendent que espero, no ho puc dir molt alt perquè no sé si ho podré fer per condicions de la neu, però espero fer ara aquesta primavera, que és, potser em faig pesat, però és tornar a fer la Neto per una canal, un corredor que és molt conegut, que és el corredor Stassen,
1: sí.
0: Però en concret el que vull fer és baixar-lo esquiant.
1: Baixar-lo esquiant.
0: Bueno, no és una cosa nova, vull dir, es fa moltes vegades a l'any, però mira, ho tinc entre Sella i Sella des de fa molt temps i m'agradaria poder fer-ho, la veritat. No sé si podré, repeteixo, perquè s'ha de donar justament que jo pugui i
1: que faci bon temps,
0: la canal estigui bé, no hi hagi risc de llaus, no estigui nevant, o sigui, és una loteria.
1: Bueno,
0: sí.
1: Doncs escolta, aviam si tens sort i pots aconseguir-ho, i si no és aquest any, serà l'any que ve.
0: Sí, això sí. Com que no es mouen, jo mentre no em faci mal, estic intentant.
1: Molt bé. I això d'aquí al Pirineu, entenc que aniràs fent escapades d'aquestes d'escalada, ja sigui amb gel, que suposo que escalades amb gel encara se'n poden fer, però la primavera, mica en mica, va guanyant terreny.
0: Sí, no. Bueno, jo diria que al Pirineu, a no ser que algú tingui un lloc amagat que no hi hagi de ningú, jo no sé si encara es pot escalar en gel, la veritat.
1: Clar, tot hauria de ser o cares nords.
0: O cares nords, superensotades i bastant amunt. Segurament ara algunes canals sí que deuen tenir ressalt format, perquè allò sí que és són neveres, bàsicament. Però el que seria un sector o una cascada estàndard, jo crec que, poder sí, però jo crec que ja no es deu poder.
1: Has escalat, parlant d'escalada en gel, alguna cascada que sigui impressionant de fer?
0: He de dir, per contextualitzar, que en escalada en gel soc molt novell. O sigui, n'he fet 4 cops comptats.
1: Bueno, quatre vegades més que jo, ja.
0: Aquest viatge als Alps va ser el quart cop que en feia. I, aviam, pues, suposo que ha sigut ara als Alps, que sí que... Bueno, a mi el que em va sobtar més d'algunes cascades és que realment veies que hi havia ja un gruix que era una paret, saps? Que no era un... No sé com dir-ho, com un pam...
1: Sí.
0: De la paret, sinó que realment hi havia allà una massa de gel formada i t'hi penjaves, perquè de fet algun cop per descansar inclús et penges del piolet, que els porto enganxat,
1: sí.
0: I no, allò t'aguanta com, no sé, com la roca. Però no et sabria dir una en concret.
1: Molt bé, doncs Gerard, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i per haver compartit aquest temps parlant de muntanya. I nosaltres hem d'acabar l'entrevista per continuar a la següent secció. I res, que tinguis moltíssima sort i que puguis fer aquesta baixada per la canal Stassen de la Neto.
0: Molt bé. Doncs
1: bona nit, Gerard. Gràcies per tot.
0: Per convidar-nos un altre cop.
1: I tant.
0: Molt bé, bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: Adéu.
0: Adéu, bona nit.

Últims minuts del programa, que els dediquem a informació meteorològica, parlem del temps, i primer de tot hem de parlar d'aquest nou temporal de llevant que hem tingut aquests últims dies, aquest nou episodi de pluja, que Déu-n'hi-do, jo em pensava que no seria tan potent, però després de 3 o 4 dies s'han acumulat precipitacions molt importants. 244 litres al Puig de Soies, 216 a Vilarrau, 189 a Molló o 127 a Arbúcies, només per posar alguns petits exemples, perquè ha pogut aquesta quantitat i inclús més en algunes zones. Són pluges importantíssimes, molta aigua. A més,

weather girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Aureli Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo a un metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

cinta sos l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira mentre em diu on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

fitxa sur l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.